Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Són 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa, i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic...

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAC, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

la R, si la família. No hi ha confusió. Si és una altra aquesta vida, jo sóc el dictador, em coge la moto.

0: make it worse. Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes i cas.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, xapatilla.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Avui el nostre programa, el nostre espai Blanc i Negre, té una connotació especial. Abans de començar i entrar en el contingut del programa d'avui, volem fer una petita història, volem explicar-vos una petita història i compartir-la també amb tots vosaltres. Senzillament perquè aquest episodi és especial i no neix només de discos i cançons.
1: Neix d'un concert, d'una nit concreta i d'un concert en directe de Greta Van Fleet.
0: Sí, aquell vespre ens vam conèixer en David i jo. No sabíem que allà començava una amistat, ni que amb el temps acabaria prenent forma un projecte. El que avui tenim entre mans, el nostre Blanc en Negre.
1: Aquella trobada va ser possible gràcies a un amic comú, una persona que estimava la música, que connectava gent, que feia de pont sense fer soroll.
0: Avui, malauradament, ja no el tenim amb nosaltres, però continua present en tot allò que fem i tot el que escoltem.
1: Per això, aquest episodi el volem dedicar a la memòria del nostre amic en Carlos.
0: Per la música compartida, per les converses constants i per les emocions viscudes davant de tants escenaris. Moltes gràcies, amic, i a la memòria d'aquest Blanc en Negre, a la memòria de Carlos Sobrino.

0: I ara sí, comencem. Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el podcast on els clàssics del passat conviuen amb les veus del present i on la música s'explica a través del contrast. Avui entrem en un territori especial. Avui parlarem del rock com a mite, del moment en què la música deixa de descriure el món i comença a crear-lo. Un disc que no només s'escolta, s'interpreta, es simbolitza i es mitifica.
1: Avui posarem en diàleg un disc que va convertir el rock en llegenda i un disc contemporani que encara s'atreveix a creure en aquesta llegenda sense ironia. Un disc sense títol, sense nom de grup a la portada, sense instruccions. Un disc que demana una sola cosa. Escolta'm, avui viatgem fins al conegut com a àlbum Led Zeppelin 4 i busquem com aquest esperit encara ressona amb força al segle XXI.
0: Hi ha músiques que no entren en la teva vida de manera progressiva. No les descobreixes a l'instant, no les busques, senzillament arriben. I un dia te n'adones que ja formen part del teu paisatge interior. No perquè l'escoltis cada dia, sinó perquè han canviat la manera de com escoltes tot el que ve després.
1: Són músiques que no funcionen com a banda sonora, no acompanyen activitats, no omplen silencis. Són músiques que et reclamen, que t'obliguen a aturar-te. A escoltar amb el cos, amb el temps i amb la memòria.

0: Sí, efectivament, a Blanc i Negre no parlem de discos com a peces de col·lecció, parlem de discos com a espais vitals, com a llocs on tornes quan necessites entendre que el que t'està passant. La música com a llenguatge emocional, com a resposta quan les paraules quotidianes ja no arriben.
1: Sí, i avui parlarem d'herències, del pes de cantar, després de que altres hagin cridat molt fort, del vertigen de saber que la teva veu no neix del silenci, sinó del ressò. Perquè tota la música carrega en un passat i tota generació ha de decidir què fa amb aquest passat. I avui connectem Led Zeppelin amb Greta Van Fleet.
0: Això és Blanc en Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.

0: El 1971 ens situa aquest disc. El rock ja no és una promesa jove. Ja no és una rebel·lió improvisada. Led Zeppelin 4, a més, no té ni títol oficial, no té nom imprès a la portada i no té una narrativa explícita. I tot i així, és un dels discos més carregats de significats de la història del rock. Aquí, Led Zeppelin deixa de ser una banda de blues amplificat i es converteix en una força simbòlica. És indústria, és poder cultural i és una manera d'ocupar espai dins el món.
1: Led Zeppelin arriben aquí després d'haver-ho conquerit tot, escenaris immensos, una influència descomunal, i en lloc de reforçar aquest mite, fan un gest inesperat, una aura gairebé mítica. Aquest disc no explica històries quotidianes, parla de desig, de força, de destí, de viatge. La música ja no pot representar el món tal com és, sinó com podria ser si el rock fos una religió pagana.
0: No posen títol al disc, no posen nom del grup a la portada i simplement no expliquen res.
1: És un disc que no es presenta, no sedueix, no demana atenció. Existeix, i punto. I si entres, és responsabilitat teva.
0: I des d'aquest lloc de força absoluta, saltarem 50 anys endavant, ni més ni menys. I el posem en diàleg amb Anthem of the Peaceful Army, un disc que en ple segle XXI recupera aquesta idea del rock com a missió. No com a comentari irònic del passat, sinó com una afirmació directa.
1: A un grup molt jove, en un món saturat de referències, on tot sembla revisió, còpia o ironia. Greta Van Fleet no fugen d'aquesta ombra, no la dissimulen, no la neguen, la miren de cara i decideixen cantar igualment.

0: Els primers 70, per situar el context històric i cultural d'aquest disc, són una ressaca, la ressaca dels 60 dels somnis col·lectius, de la fe en un futur millor. I Led Zeppelin decideix retirar el seu nom de la portada i tirar simplement endavant. La música ha de parlar per si sola.
1: La realitat pesa, la violència pesa, la pèrdua d'innocència pesa. I la música ja no pot ser lleugera. Aquí el rock es carrega de significat arquetípic, amb blues, folk, hard, rock dur i misticisme conviuen sense demanar permís. El disc contribueix a un univers on el desig, la força física i la transcendència espiritual formen part del mateix camí. No way.

0: Black Dog. Black Dog no obre el disc buscant complicitat. No vol que t'instal·lis i que estiguis còmode. És una cançó construïda des de l'atenció, des de l'entrada i la sortida constant, des del joc entre el silenci i l'explosió. Led Zeppelin comença en el disc dient-te molt clarament un missatge. Aquí no hi haurà camins rectes. Aquí hauràs d'estar atent.
1: Sí, Black Dog és el cos, el desig primari, el riff com a ritual. La veu de Robert Plant no sedueix, invoca. Aquí el rock és pulsió, repetició, energia sexual sense filtres. És una música que no avança de manera natural, s'atura, s'hi torna i et descol·loca. Després d'escoltar-la, queda la sensació molt clara. Aquest disc no vol agradar-te, vol que el sentis. És una música que no s'explica i es manifesta.
0: Black Dog estableix les regles del joc i aquí la música no serà decorativa. Serà presència física i això ja no canviarà. Com passa amb la resta del disc?

0: Rock and roll sembla, a primera escolta, una celebració, un retorn als orígens, al ritme primari, a l'energia directa. No hi ha nostàlgia aquí. No hi ha tampoc una mirada enrere amb tristesa, amb tristor.
1: Sí, aquesta cançó és una celebració sense distància al rock com a festa fundacional, no hi ha ironia ni revisió, només fer absoluta en el gènere. És el passat accelerat, passat, com si Led Zeppelin diguessin tot això ve d'aquí, sí, però ara ho necessitem més fort, més ràpid i més intens. El passat no és refugi, és combustible. I la memòria aquí no serveix per quedar-s'hi, serveix per agafar embranzida i per continuar.

0: Una cançó simbòlica és fantasia, lluita, destí. El rock connecta amb la llegenda, amb un imaginari que va més enllà del temps present. La fantasia no és una evasió, sinó un refugi emocional.
1: Sí, aquí Led Zeppelin no fugen del món, el reimaginen una mica, i inventar mons també és una manera de resistir.
0: Led Zeppelin va néixer també amb una idea molt clara, no ser un grup simpàtic. Jimmy Page no volia una banda propera ni dialogant amb el públic. Va ser un grup que desitjaven que fos una banda que s'imposés per si mateixa. Per això gairebé no fan singles, gairebé no concedeixen entrevistes i durant anys van evitar aparèixer a la televisió. La relació amb l'oient passa només per el contacte amb els vinils, el disc i els concerts i els escenaris.
1: Sí. A més, contràriament als rumors que es diu o que es deien, no hi ha missatges al revés a Stairway to Heaven. En alguns moments fins i tot es deien que podien ser missatges satànics, etc. No? Tot això es va llançar com si fos una gran llegenda, perquè és el que és, perquè no és certa. I no hi ha fins ara cap prova de que això sigui així. Això va sortir a principis dels anys 80, arran de los Dragones y Mazmorras, els Dungeons and Dragons, que deien, i bé, i no és ni molt menys cert. I bé... Stairway to Heaven és...
0: Sí, no és una cançó pensada per entrar ràpid. És una cançó que ve a representar un viatge. Comença íntima, gairebé fràgil, i acaba expansiva. El rock aquí no vol impactar, vol elevar. És una construcció lenta, un camí. Comença gairebé com un murmuri, com una pregunta dita a mitja veu.
1: Sí, és la promesa que hi ha alguna cosa més, alguna cosa que potser no sabem explicar, però que intuïm.

0: Potser mai arribarem al final de l'escala, però hem sentit una de les cançons més meravelloses de la història del rock. El que importa, sí, això, és haver-la escoltat.
1: Stairs to Heaven no neix com un himne. És una peça construïda per acumulació, versos íntims, progressió lenta i una explosió final que no arriba fins que el tema ja està molt avançat. La lletra mai explica què és l'escala, ni on es porta. Plan sempre ens ha dit d'aquesta cançó que el sentit no era fixe. És una cançó que no dona respostes i potser per això s'ha convertit en un ritual col·lectiu.
0: Doncs bé, i per acabar ja el nostre disc clàssic d'avui, el disc no podia acabar d'una manera lluminosa. No després de tot el que havia passat i de tot el que havíem escoltat. When the Levee Breaks és una constatació. Tot cau i no hi ha ningú que ho pugui evitar.

0: Led Zeppelin mai es presenta com un grup polític, mai s'ho ha presentat, però el seu posicionament ha estat sempre clar: llibertat absoluta dins del rock. Van rebutjar modes, van rebutjar pressions comercials, van rebutjar adaptar-se també al format de la ràdio, i en plena era de singles, ells construeixen discos sencers, pensats per ser escoltats com a blocs, i això és precisament el que hem escoltat avui, el disc que hem posat en el nostre blanc en negre de Led Zeppelin com a clàssic. El temps passa, el crit col·lectiu es va apagant i la força canvia de lloc, deixa de ser pública i es torna interior.
1: Sí, com a disc contemporani, per situar-nos en el context del que és la part negra del nostre podcast, el disc contemporani que escollim des del 2000 fins a l'actualitat, ens centrem en Greta Van Fleet. Greta Van Fleet neixen en un món ple de veus, un món on tot ja sembla que s'ha dit, i quan el rock es converteix en mite, deixa empremta. Anthem of the Peaceful Army neix en un món descregut, un món on el rock ja no és el centre cultural, on ja no organitza generacions ni explica el temps present, i tot i així Greta Van Fleet decideix fer una cosa que avui sembla gairebé radical: creure-hi. Aquest disc no neix de la ingenuïtat, sinó de la consciència, de saber que tot pesa, que les comparacions són inevitables i que el passat projecta una ombra enorme, però, malgrat això, canten igualment.
0: I tot i així, com diu en David, decideixen fer una cosa gairebé radical: creure-hi, sense ironia, sense distància. No hi ha distància irònica, no hi ha comentari al final. Hi ha una fe directa en el poder transformador del rock, no com a eina de domini, ni com a vehicle d'èxit, sinó com a espai on encara és possible sentir-se part d'alguna cosa més gran. Aquest disc no vol ocupar el lloc dels clàssics, vol dir encara som aquí i encara necessitem això.
1: Exactament això. Anthem of the Peaceful Army neix en aquest món descregut que dèiem, on el rock ja no és el centre. I tot i això, hi creuen i tenen una fe directa en aquest poder. Rock.

0: Hem començat el nostre disc contemporani. Aquest disc funciona com una declaració inicial molt clara. El disc no entra amb timidesa, entra avançant. El riff és directe, segur, i la veu que s'aixeca amb una confiança que no demana permís. Aquí el rock no parla de finals, sinó de continuïtat. Quan el taló baixa, quan l'escenari queda buit, la música no s'atura, torna a començar.
1: Sí, When the Curtain Falls parla d'una idea molt concreta. Què passa quan baixa el taló? Quan la tensió s'esveix, quan la novetat deixa de ser-ho. La lletra no dramatitza aquesta pèrdua, simplement l'assumeix com a pròpia. Seguir tocant, encara que el focus ja no estigui garantit.
0: És una cançó escrita des d'un grup molt jove. Recordo que em sembla que tenen 20 i pocs, no?
1: Sí, en aquella època, quan va fer aquest disc, penso que estaven rondant els 20.
0: Sí, quan la primera vegada que
1: els vam anar a veure. Sí, la segona els vam anar a veure i no vam sortir gaire satisfets.
0: No, la segona va ser una altra experiència.
1: Sí.
0: Però bé, és una cançó doncs, que dèiem que és escrita per un grup molt jove, però sorprenentment conscient de que l'èxit pot ser momentani. I que l'única resposta possible és continuar fent música com si ningú estigués mirant.

0: Love Liver recupera el desig com a motor central del disc, no com una història d'amor, sinó com a força. El desig que t'activa, el desig que et tira endavant. I bé, és com un mite que no és antic i ni llunyà, ni mira al passat.
1: Sí, i aquí aquest mite, tal com deies, mira el passat, però és un present, és un present immediat, corporal. Passa pel cos abans, pel cap. Recordem que Greta Van Fleet va néixer com un grup de germans i amics del poble. No apareixen com a projecte calculat, sinó com una banda que toca junta abans de, pen

0: És un recordatori important. Creure no vol dir ser invencible. Dins d'un relat èpic també hi ha dependència emocional, por a perdre, necessitat de l'altre. I el grup no ho amaga.
1: Exacte. Aquí, a You Are the One, la grandesa no està en el gest, està en la intimitat.
0: I aquesta és la darrera cançó que escoltem de... No, encara en tenim una altra.
1: Encara en tenim una altra, sí, en farem dues.
0: Sí, a veure si ens dona temps, sí. Doncs aquesta, com dèiem, una de les darreres cançons, Cool Wind, introdueix el passatge com a element narratiu. Vent, carrera, moviment constant, la sensació física d'avançar quan quedar-se quiet pesa massa.
1: Sí, no hi ha una història tancada, hi ha una sensació molt clara. El cos travessa el temps, continua avançant, encara que no sàpigues cap a on.

Doncs bé, després d'escoltar aquesta cançó Cold Green, ens anem a escoltar la darrera cançó que tenim prevista pel nostre programa d'avui, Mountain of the Sun, que funciona com una combinació simbòlica del disc, l'ascens, la llum, la idea d'un destí, i no com un...

horitzó difús, sinó com un horitzó molt clar que justifica el camí. Aquí el rock no dona respostes ni solucions, simplement t'ofereix una direcció, i en un disc com aquest, això ja és molt.

0: Doncs tenim aquí unes connexions molt clares en aquesta sintonia que hem fet avui, en aquests contrapunts. Led Zeppelin canten des de la certesa, des del poder adquirit. Led Zeppelin construeix un mite. I Greta Van Fleet reprèn sense demanar perdó. Greta Van Fleet també canten des del respecte, des del dubte, des del desig a estar a l'alçada del que han heretat.
1: No és una còpia, és una conversa entre generacions. I aquí ja entrem, tancant l'episodi d'avui. Led Zeppelin 4 no és només un disc decisiu dins de la història del rock. És el moment en què la música s'atreveix a mirar més amunt del seu temps. Aquí el rock deixa de ser només una resposta generacional i es converteix en llenguatge simbòlic. És ritual, és mite compartit. Aquest disc no parla de lo quotidià, parla del procés de forces, de fer-nos més grans, el desig, la por, la necessitat de sentir, la intuïció, que hi ha alguna cosa que ens supera i que només podem tocar a través del so. Aquest sentit no parla d'això. I, per tant, doncs, Led Zeppelin no ens ofereixen explicacions. Ofereixen camins i ens conviden a caminar-los amb el cos, amb la fe, amb la imaginació. Pot ser per això aquest disc no envelleix. Pot ser perquè no depèn d'una època concreta, sinó d'una necessitat humana que sempre torna. Creure que la música pot ser més que música.
0: Per altra banda, Anthem of the Peaceful Army de Greta Van Fleet neix en un món molt diferent, un món cansat, un món que sovint mira el rock amb distància, amb ironia i amb sospita. I tot així, Greta Van Fleet fan una elecció molt clara: no protegir-se, no rebaixar el gest i no demanar perdó per creure. Aquest disc no intenta ocupar els jocs dels mites, intenta dialogar-hi. Dic que, malgrat tot, encara hi ha qui necessita cantar amb grandesa, amb vulnerabilitat i amb convicció. Aquí el rock no és poder, és necessitat, una manera de sentir-se part d'alguna cosa quan tot sembla fragmentat. Anthem of the Peaceful Army no garanteix res, però recorda una cosa fonamental: no creure en la música encara avui pot ser una forma de no resistir. Per tant, l'hem d'escoltar i hem d'aguantar.
1: Led Zeppelin 4 va demostrar que el rock podia ser més, molt més que cançons. Podia ser un relat compartit, una mitologia moderna i una manera de mirar el món amb grandesa.
0: Anthem of the Peaceful Army ens recorda que fins i tot avui encara hi ha qui necessita creure en aquesta grandesa. Quan no com a còpia, sinó com a necessitat vital.
1: Quan el món es torna petit, encara busquem música que ens faci sentir més grans. Això és Blanc en Negre.
0: Els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
3: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té 1.000 coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per mil tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Benvinguts i benvingudes una temporada més a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Us anirem acompanyant cada setmana amb èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us acompanya, en Josep Casasnovas. I comencem amb la música. Ho fem amb el tema More Than This. És una cançó del grup britànic de rock, Roxy Music. Escoltem More Than This, Roxy Music.

Musicae és el nom d'un miniàlbum i quart àlbum d'estudi gravat pel cantautor italià dels gèneres pop i rock, Eros Ramazzotti. Existeixen dues versions, un llançament de 5 pistes i una versió estesa de 8 temes, que inclou dues cançons remesclades del disc anterior, En ciertos momentos. Escoltem avui Nada sin ti, Eros Ramazzotti.

Com ja saps, tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots entrar dins del programa aquell any i descarregar-te, escoltar-te, el que tu creguis, el programa d'aquesta temporada que iniciem avui o el de qualsevol altra temporada. Continuem amb la música i ho fem amb I Surrender. És una cançó escrita per l'antic guitarrista i cantant argentí Russ Ballard i llançada per primera vegada per Head Is com a senzill a l'octubre de 1980 del seu sisè àlbum, Us. És més coneguda per el seu èxit de Rainbow l'any següent, arribant al número 3 a les llistes de singles del Regne Unit. Escoltem aquesta versió d'I Surrender del Rainbow.

Me gustas tú és el segon senzill del cantautor francès Manu Chao, de l'àlbum Próxima Estación, Esperanza. Ha demostrat ser una de les cançons més populars de l'artista a tot el món. La cançó va ser inclosa a la banda sonora de la pel·lícula del 2003 Hi havia una vegada a Mèxic. Escoltem Manu Chao, Me gustas tú.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet, fent un repàs a números 1 i èxits. Seven Seconds és una cançó composta per Jason Durr, Nene Cherry, Cameron McVeigh i Jonathan Sharp. Va ser llançada el 1994 en format de single per Durr i Cherry, aconseguint la posició número 1 a diversos països. A França es va mantenir en aquest lloc durant 16 setmanes, un rècord del moment. El tema va guanyar també el MTV Europe Music Award a la millor cançó de 1994. Escoltem a Jason Durr i Nene Cherry amb el tema Seven Seconds.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Els castellers de Mollet seran presents avui diumenge a la primera jornada del concurs de castells que se celebra a la plaça del Castell de Torredembarra. La colla molletana s'afegeix així a les 12 colles convidades a obrir el calendari del certamen bienal més important del món casteller que continua els dies 3 i 4 d'octubre a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Els castellers de Mollet portaran a plaça tres construccions, un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7 i un 7 de 7. Des de la colla es mostren satisfets per poder tornar a ser presents al concurs. Un any més són declaracions de Rocío Morón, cap de colla de castellers de Mollet.
1: És una actuació molt, molt gran, diferent. No estem acostumats a actuar amb tantes colles alhora. Però bueno, amb l'ambició de poder estrenar aquest 7 de 7, que és un castell molt gros, és un castell molt ample, és un castell que necessita molta, molta, molta gent per poder tancar-lo. I amb les ganes, no, de que tothom vingui, tothom s'animi, s'apropi als assajos, és molt important per poder portar-lo diumenge. Amb moltes ganes i molta il·lusió també de gaudir de l'experiència, de gaudir del dia, a tota la gent que no va venir a l'ETAP i que es fica aquest any a donar-nos un cop de mà, doncs se n'adoni de l'importància i del sentiment que es fa castells i tothom estigui, doncs, com a casa, no? I molt a gust.
0: L'objectiu principal de la jornada, però, passa per un castell molt concret. La colla té posades les mires a carregar i descarregar el 7 de 7, una construcció que històricament els ha sortit força bé, tot i la seva amplada i l'elevat nombre de gent necessària per vestir-lo. I, per altra banda, us informem que la plataforma Salvem el Calderí ha entregat a l'Ajuntament de Mollet 500 signatures recollides a través de Change.org contra el projecte de construir un aparcament públic provisional als Horts de Can Filó, a una campanya que la plataforma va posar en marxa el juliol passat sota el lema Conservem els horts de Can Filosa. Per als impulsors de la campanya, l'entrega de les firmes serveix per fer visible aquesta reivindicació que té un ampli suport social al darrere.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: L'Hora del Conte, el programa de contes per als més joves de la casa. A més de contes, a cada capítol també hi ha una recomanació literària, tot plegat acompanyat de bona música. L'Hora del Conte, cada dijous a 2:15 de la nit.

Després de la pausa, continuem amb la música aquí a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. Have You Ever Really Loved a Woman és una cançó escrita per Bryan Adams, Michael Kamen i Robert John Mood Lange, el 1995, per a la pel·lícula Don Juan de Marco. La seva melodia va ser utilitzada com a cortina musical al llarg de tot el llargmetratge i com a cançó en si en tres ocasions, dues interpretades per altres cantants i una més interpretada per el mateix Adams. El tema compta amb la presència del reconegut guitarrista flamenc Paco de Lucía i es va mantenir al número 1 de les llistes nord-americanes per 5 setmanes. A més, va ser nominada a l'Oscar com a millor banda sonora per a la pel·lícula de la que formava part. Escoltem a Bryan Adams.

La matinada del 24 d'agost de 2001, després de la publicació aquell mateix any de l'àlbum No sobren los motivos, doble disc en directe, recopilatori de la gira del mateix nom, Joaquín Sabina va patir un lleu infart cerebral que va posar la seva vida en perill, tot i que poques setmanes més tard es va recuperar sense patir conseqüències físiques. Escoltem a Joaquín Sabina i, sin embargo...

Seguim amb la música al 96.3 de la FM i recordar-te la nostra pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar-te sempre que vulguis els programes. Blurred Lines és una cançó de la cantant nord-americana Robin Thicke amb el raper nord-americà T i el músic nord-americà Pharrell Williams. Del sisè àlbum d'estudi de Thicke, Blurred Lines, de 2013, va passar 12 setmanes consecutives al capdavant del Billboard Hot 100 als Estats Units. Escoltem el tema Blurred Lines, Robin Thicke. Everybody get up.

Poques Grasses és un grup de música català fundat a la comarca d'Osona, a la localitat de Roda de Ter. El seu estil musical és variat, però s'inclou especialment el reggae i pop. L'àlbum Juponi, de 2016, produït per Marc Parrot, combina sons jamaicans, tropicals i funk en un còctel mestís amb la imaginació surrealista del cantant i guitarrista Josep Montero. Escoltem Oques Grasses, Cara de Cul.

Per avui acabem el programa. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Per marxar ho fem amb Blending Love. És una cançó gravada per la

la cantant britànica Leona Lewis per al seu àlbum d'estudi debut, Spirit. Blinding Love es va estrenar a tot el món durant l'últim trimestre de 2007 i el primer de 2008. És el major èxit de Lewis fins ara i segueix sent la seva cançó característica. Marxem, que tingueu molt bona setmana.

Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oleda Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a l'espera que arribi el Sergi Yu també per començar aquesta secció. De moment tenim algun tema d'actualitat de sèries?
1: Sí, perquè s'ha estrenat ja el primer teaser de Dexter Resurrection temporada 2. Ja saps que jo tinc una relació tòxica amb aquesta sèrie en la que no puc deixar de mirar-la, tot i que el producte no sigui potser el de màxima qualitat. Dit això, recordo que la temporada passada, jo estic molt content, és una mena de redempció per les anteriors, pels anteriors xuscos que hem tingut, sincerament, temporada 8, New Blood, en fi. I amb aquest nou teaser, el que es desvella és que han passat uns anys des de la primera temporada de Resurrection i Dexter està afrontant, sorpresa, mai s'havia fet això amb un revival, la crisi de la mitjana edat. Es fa gran i li han de posar ulleres per la presbícia. Aquest és el tràiler, vale? Potser realment també, ja que en puro Dexter Fashion, està, jo què sé, és un assassí en sèrie el que porta l'òptica i potser només va allí a investigar-lo, no? Però això és el que s'ha vist al tràiler.
0: Molt bé.
1: Se saben moltes més coses, però com que jo segueixo, entre cometes, el rodatge de prop, perquè me fico a foros i van sortint fotos per aquí per allà, sé moltes coses de les que passen a la temporada, o sigui, personatges que retornen, però no sé si dir-ho perquè...
0: Ja.
1: Potser són spoilers importants. Per tant... Vale.
0: Pues no facis.
1: Per tant, no ho diem. I una altra cosa bastant interessant també, i és que la setmana que ve... Bueno, el proper capítol de Futurama que s'estrene és un crossover que jo crec que fa una mica d'història, perquè a banda de juntar dues sèries de Matt Groening, junta dues sèries de dues plataformes molt llunyanes l'una a l'altra, que és Hulu, que és Disney+, que és Futurama, i Desencanto, que és Netflix.
0: Vale.
1: O sigui, no sé com han aconseguit tirar això endavant a nivell burocràtic. Segur que ha hagut d'estar una bogeria, però bueno, això és el que passarà la setmana que ve al Futurama, al penúltim episodi de la temporada.
0: Perfecte. Sergi, bon dia.
2: Hola.
0: Que tu tens actualitat?
2: Jo tinc una molt bona notícia per l'audiovisual català.
0: Ai.
2: 3Cat incorpora a partir de la setmana vinent els 28 primers capítols d'Oliver i Benji en català.
1: Molt bé.
0: Hosti, molt
2: per
0: bé.
2: Primera vegada en la seva història.
1: Es diuen supercampions o alguna cosa
2: no,
1: així?
2: No, mantindrà el nom original, que és Capità Tsubasa, en català. Evidentment, originalment no es diu Capità Tsubasa, només faltaria. I una cosa que m'agrada molt és que no tindrem a Benji Price, Oliver Atom,
1: tindrem els noms reals,
2: Tindrem els noms en japonesos, en japonès dels protagonistes, i és una molt bona notícia. Oliver i Benji mai s'ha emès en català. De moment, d'inici, els 28 primers capítols, el 23 de setembre em sembla que és quan ja es podran veure a la plataforma 3Cat, per tant, sempre que aquí audiovisual en català és una bona notícia, i a més, Oliver i Benji, que és fantàstica.
1: Pues fans de Capità Tsubasa, ja es pot dir així oficialment, perquè ja es diu així a Catalunya, ja podeu adoctrinar les vostres criatures.
2: No faré autobola d'un programa que dirigeixo, presento, edito, produeixo i coordino, però en parlarem amb l'Eduard Piera en properes edicions.
1: Bé.
0: A veure, podeu explicar vosaltres, perquè saps què ha passat? Que jo em pensava que estava a la graella i no ho està, llavors...
2: Home, t'ho explico jo, perquè bàsicament...
0: L'has editat,
2: no l'he feta ni presentada. Va
1: però
2: ser,
1: ets el responsable.
2: Va ser una altra persona. Bàsicament, tocava per calendari estrenes, però vam considerar oportú, ja que fa pocs dies es van celebrar els 78ens Premis Emmy, ho van fer la meitat la setmana passada en qüestions molt més tècniques i el que realment té una autobola de comercial, que són millors sèries, actors, actrius, etc. Doncs es va celebrar la matinada aquest diumenge a dilluns a nivell català. La 78a edició, com dèiem, de Pita arribava el Emmy com la més nominada, amb 25 nominacions, però els experts diuen que Widow's Bay va ser la guanyadora de la nit. 6 en va aconseguir aquesta setmana, 8 pel que fa a les categories tècniques. Per tant, estem parlant de 14 premis Widow's Bay. I ja en parlarem, però just el protagonista de Widow's Bay també ha fet història, perquè ha guanyat dos premis en els mateixos Emmys, d'una banda de repartiment i d'altra banda protagonista, i en parlarem.
0: Perfecte, doncs com ho fem
2: per com categories, tu vulguis, no? Sí.
0: Vale. Doncs la millor sèrie dramàtica ha estat per The Pitt. Nightcrawlers!
3: Let's clear up this board and show Day Shift how it's done.
4: Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
5: I'll believe it when I see it.
6: Try not to kill anyone today.
4: Yeah, you too.

0: Thought you'd run away and join the circus.
1: They haven't fired you yet.
2: I knew my first day back was going to be hard.
3: I need a little help in here.
2: Dealing with what we go through here. And...
4: A veure, valoració de... Clar, jo no opinaré, vale, perquè...
5: Per començar, el tràiler que hem escoltat ja és el de la tercera temporada,
6: sí,
5: eh?
6: Sí.
5: Ja he trobat el darrer, que és el ja de la tercera temporada d'una sèrie que de moment en porta una, perquè és igual la segona que la primera, per tant porta una temporada de 30 capítols,
6: bueno,
5: s'entengui,
6: no, això...
5: s'entengui la ironia.
6: Jo segueixo dient que encara així això és una cosa a celebrar. Que tinguem 30 capítols en 2 anys d'una sèrie... És una cosa meravellosa, que a dia d'avui veurem bastant poc.
5: Depèn, perquè si els 30 són punts repetitius, no és tan meravellós.
6: Bueno, és una sèrie procedimental. I una
5: procedimental,
6: sèrie...
5: eh? És...
6: Això és un drama, això existeix.
5: Sí,
6: eh?
5: Que és un drama, sí. I a veure aquesta tercera temporada si acabarà sent el drama definitiu.
6: Si estàs veient una sèrie, un drama procedimental, lo normal seria que més o menys passés lo mateix en un capítol, que els capítols tinguessin estructures similars. Dexter, de fet, ho és. Però, per exemple, sèries detectives que és de tipus TCI o House són sèries procedimentals. Per qui no ho sap, que és que cada capítol té la mateixa estructura. Hi ha un pacient, arriba, descobreixen el que és, s'equivoquen, quasi el maten, al final el salven... I tots feliços, i el següent capítol.
5: A mi em sap greu perquè The Pit tenia un tret diferencial, bueno, ho hem dit més d'un cop, eh? I ara jo com ja m'agrada, com que a més veig que li van estar a l'altre costat de la balança,
6: claro,
5: encara m'agrada més a calentar-lo. Però crec que el tret diferencial de The Pit, en el moment en què es converteix en idèntic la segona temporada, desapareix, i per tant és una sèrie menys bona en la seva segona temporada, perquè
6: no
5: el seu tret diferencial... crec que ja no és diferencial, perquè ja ho ha fet 15 capítols o 16 a la primera temporada.
6: Però és que si te poses així, tampoc ho era, perquè 24, la sèrie, ja ho va fer durant 6 o 7 temporades.
5: Però no en el món de l'audiovisual de medicina.
6: Ah, vale.
5: Crec que és difícil tractar coses diferents de medicina quan s'han fet tantíssimes sèries al voltant de metges i hospitals. Dit això, i centrant-nos en els Emmys, perquè si no tindrem temps, jo de les que estaven nominades he vist The Diplomat, que és la diplomàtica, que em sembla que també l'has vista,
4: sí.
5: I Paradise, que jo no he parlat molt bé de Paradise sempre,
4: sí,
5: m'encanta. A mi Paradise és una sèrie impressionant, que també estan preparant ja la tercera temporada a Disney+. Les altres no les he vistes i poc n'han parlat, més enllà de Pluribus, que l'Ivan sí que n'ha parlat. Perquè
4: Slow
5: que...
4: Horses?
5: Slow Horses n'han parlat algun cop.
6: Sí.
5: Un dels protagonistes, no em sortirà el nom, però és el que... Clar, potser la referència no serveix tampoc. És el que fa de policia Batman a les pel·lícules de Christian Bale. És un actor molt, molt conegut.
6: Aquestos a nivell de producció també van a tota pastilla, eh? Quan acaba la temporada...
5: Porten 6, crec que aquesta setmana o fa poc van estrenar la 6a temporada de Slow Horses.
6: I te diré més, l'últim capítol de la temporada, quan acaba el capítol, hi ha un trailer de la següent.
5: Vaja, doncs van amb la feina feta. The Gilded Age,
6: Fast Horses.
5: El Caballero de los Seven Kingdoms, ben jugat. El Caballero de los Siete Reinos, que és de l'univers Juego de Tronos.
6: Sí.
5: Paradise, com hem dit, The Pit, que és la guanyadora, Pluribus, Slow Horses i Your Friends and Neighbors. Aquests eren les nominades, la guanyadora The Pit.
4: Molt bé, perfecte. En comèdia, la millor sèrie de comèdia ha estat per Widow's Bay.
7: Soy Tom Loftus.
8: Encantado, Tom. Arthur.
7: ¿Te apetece tomar un café?
8: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
7: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
8: He estado hablando con el tipo del ferry.
7: Ajá.
8: Y me ha dicho algo raro.
7: ¿El qué?
8: Que aquí pasan cosas malas.
7: Arthur, estos... pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
8: ¿Hubo canibalismo?
7: No.
4: A veure, això era...
5: És clar, aquest és el que no s'entén, o jo no he entès mai dels Emmys, tampoc no m'he ficat a buscar exactament quin és el criteri per introduir sèries en aquest apartat, que és millor sèries de comèdia. Hem fet ironia i broma més d'una vegada amb The Bear, per exemple.
6: Perquè no és una comèdia pas.
5: Perquè no ho interpretaria com...
4: Bueno, i no ho va dir bons dies, tampoc.
5: Clar. No s'entén gaire aquesta categoria. Dit això, en principi, per lo poc que he vist, és una sèrie que miraré perquè sóc així de comercial, si guanyes un Emmy te miro, però vale. Que no, així funciona.
9: Ja ho passa amb els Oscars.
5: Així funciona jo, exacte. En principi és una sèrie de misteri i no sé fins a quin punt de fantasia fosca, és a dir, no sé si és Stephen King, per exemple, o una miqueta així més misteri fosc i amb aquest punt de fantasia, però vaja, estava dins d'aquesta categoria que et diria que doncs, Hack sí que és de comèdia perfectament, Abbott Elementary perfectament, Solo Asesinatos en el Edificio, però, per exemple, no conec Margot's Got Money Troubles, Nobody Wants This, és la de... també és de Netflix, em sembla, sí. Aquesta, si no recordo malament, i és Shrinking, que no l'he vist.
4: Una mica de comèdia... Sí, però no l'hagués ubicat directament a comèdia.
6: És que
4: no?
6: Aquest és el problema que tenen normalment aquesta categoria dels Emmys, que les comèdies de situació com a tal, o les comèdies més pures, potser no les nominen o les menys tenen una mica en pro d'aquestes sèries, que potser no són drames, full drames, yeah. No? Però...
4: Sí que és veritat que fa riure, hi ha moments còmics, però home, també hi ha moments de plorera.
6: Mm. Jo també te diria que, per exemple, Solo Asesinatos tampoc és...
5: Potser
6: és la més comèdia d'aquesta llista, però...
5: Jo sí la ubicaria com a comèdia, però vaja, Widow's Bay, una de les guanyadores de la nit...
6: Felicitats, és la sèrie de l'any.
5: Dels Premis Emmy, que ara en parlarem més d'una i dues vegades.
4: Perfecte, doncs entrem en la categoria de minissèrie o sèrie antològica. La guanyadora ha estat DTF St. Louis.
10: The autopsy is going to say heart attack.
11: Excuse me.
10: What can I do for you?
11: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
12: Come on in. Hello there.
11: Hey, Clark.
10: Carol. I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know. Spice it up.
13: What's DTF?
10: Down to fuck.
13: Whoa. You work together here.
10: Yeah, Floyd was a colleague and a friend. How did you get into signing?
13: I have Peyronie's disease. I have a curve in my penis greater than 30 degrees. Profile name. Rock solid. Because I feel like I'm a pretty dependable person.
4: A veure...
5: All Her Foul, The Beast in Me, Beef, la guanyadora de TF St. Louis i una nova temporada de Love Story que n'ha fet diverses, en aquest cas la darrera que va protagonitzar que té enamorament entre John Fitzgerald Kennedy Jr. i Caroline Bessette. DTF és d'HBO, aquesta sèrie, entre els protagonistes, el que fa de pare, entre cometes, de Eleven a Stranger Things, el policia de Hawkins, no em surt el nom, que també es va parlar de que tenien mal rotllo amb la prota amb Eleven, però que després van treure tots aquests
6: rumors. Van sortir que estan molt bé.
5: També és una altra de les guanyadores, ja veureu que sortirà diverses vegades aquesta sèrie, que com a minissèrie, que és com haurien de ser totes les sèries a partir d'ara, minis curtes d'una temporada i que s'acabin, segurament també la miraré.
6: Tenint en compte el que costa que treguin temporades...
5: Bif l'he vista. I
4: em sembla que de Vist en Mi... És que em sona molt, però no l'ubico.
5: Clar, ara me n'he donat compte que els noms, culpa meva, els he ficat
6: en anglès,
5: amb la versió original.
4: Bé, jo els miro amb versió original, però és que no la recordo.
5: Però potser el nom, és a dir, pot ser que els miris amb versió original, però clar, el Netflix
4: el tinguis en castellà. Sí, el nom, i a més que tradueixen que...
5: Llavors...
4: Libre albedrío total.
6: Adaptació.
4: Sí,
5: A partir d'aquí, les altres, ja et dic, Beef sí que les he vist, són dos temporades diferents, és la segona temporada la que estava nominada, dos temporades amb personatges i protagonistes absolutament diferents, i just de Beast in Me, si no ho recordo malament, que una de les protagonistes és la de Outlander, l'altre protagonista, ja ho veureu després, és el de Widow's Bay.
4: Ah, molt bé. Doncs vinga, ara ja passem a actors i actrius. La millor actriu protagonista en una sèrie dramàtica ha estat per Rhea Seehorn per Pluribus.
14: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte? Sí.

0: Hola, Carol.
1: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
2: Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente.
1: ¿Descubrirlo por qué?
2: Para que te unas a nosotros.
1: ¿Qué?
3: ¿Merescut?
4: Molt merescut, jo penso que sí.
3: Jo penso que sí. Molt bé que s'acabés amb un què?
4: Sí.
5: Bueno, depèn, no sabem les altres.
4: A mi, pels meus gustos...
5: Potser s'ho mereixia Zendaya, Ivan, no, per Eufòria.
4: Ja t'ho dic jo que no. Sí, ho sento molt per Zendaya, perquè la tia és boníssima, però l'última temporada de... Sí, si has vist Eufòria...
5: No,
4: saps
5: he vist Odissea i Spider-Man em fa molt poc, bueno, i no és la millor Zendaya.
4: Ja t'asseguro que el paper que feia Eufòria... És brutal, a les dues primeres temporades, però és que aquesta tercera temporada, que és la que s'ha estrenat aquest any, és perquè no guanyi ningú, ni perquè es nomini enlloc, ni perquè pugui brillar ningú. És que de veritat...
5: No sé a l'apartat tècnic, a la part d'emis tècnics, si Eufòria va tenir massa ressò, però em sembla que...
4: No, és que no hi havia res destacat, tècnicament.
5: No em sona haver vist res més. De fet, Zendaya hi era a la gala dels emis, i Zendaya... que una cosa no vol dir l'altra, em cau bé. Crec que és una persona que em cau bastant bé.
4: Personatge públic, acceptem.
5: Sobretot quan està al costat de Tom Holland. Crec que potencien el seu encant en un com l'altre quan estan junts. Era una de les nominades, amb Carrie Coon, de The Gilded Age, amb Chase Infinity, de The Testaments, la protagonista de Diplomat, Kerry Russell, que és nominada cada temporada, però de moment doncs encara no l'ha guanyat cap. The Diplomat, que ja en parlarem segurament la setmana vinent o en properes, ja té data d'estrena de nova temporada. I Zendaya, com dèiem, entre les nominades.
4: Pues jo ja t'ho dic, estic molt d'acord. La Rishi Horn ja feia un paper brutal a Better Call Saul, per qual va estar nominada unes quantes vegades i no va guanyar absolutament res. Per mi això me sembla un moment de redenció, tant amb ella com amb Vince Gilligan, que és el creador, i que també li ha tocat, ha rescatat alguna cosa.
3: Perfecte. A millor actor protagonista torna a sortir de pita, en aquest cas, per Noah Wyle.
5: Que estava nominat amb Sterling K. Brown, de Paradise, que jo em reafirmo amb que és un dels meus tres actors preferits, Gary Oldman, és el que no em sortia de Slow Horses, Mark Ruffalo per Task, que em sembla que interpreta un policia, si no recordo malament, en aquesta sèrie, i per mi és millor que la diplomàtica a la sèrie, Rufus Sewell, que és l'home de la diplomàtica, que em sembla que fa un paper fantàstic. A la sèrie de Netflix, Noah Wyle, que ja en deu portar un parell.
4: El de l'any passat i aquest. Correcte. Com a actor protagonista, sí. Jo l'he dit al Sergi fora de micros. Aquesta temporada de Pit es va escriure perquè Noah Wyle guanyés un altre Emmy. Perquè era putejar el personatge i posar-lo, o sigui, esfonsar-lo a lo més absolut per veure la seva desintegració de la seva personalitat.
5: És a dir, a mi m'importa ben poc, però crec que s'hauria d'intentar que no es pogués repetir. És a dir, com per exemple...
4: Home, però...
5: Clar, jo... Però... És a dir, jo entenc, per exemple, que tu puguis guanyar dos Oscars perquè has fet dos papers diferents. Però guanyar dos Emmys fent el mateix personatge, crec que també portes a que d'altres actors o actrius no guanyin més Emmys i hi hagi més varietat de guanyadors. És a dir, si tu has fet un paper diferent, tu pots guanyar els Emmys que vulguis o els Oscars que vulguis. Però si tu has fet el mateix personatge, sé si s'hauria de poder guanyar dos Emmys seguits pel mateix personatge.
4: Jo és que tu me diràs que no, però jo considero que entre la primera i la segona temporada hi ha hagut una evolució molt gran d'aquest personatge.
5: Però, sí, entenc el que dius, però crec que el meu no, també es pot entendre.
4: Clar,
3: sí.
5: Perquè, per exemple,
3: com a actor podries guanyar, però no pel mateix personatge.
5: Crec que per un punt d'encant, fins i tot
3: sí, clar,
5: als
3: Emmys. Ja li ha reconegut la feina.
4: Però és que quan una sèrie és... No sé, quan una sèrie tothom en parla i tothom té els seus actors com a grans intèrprets i l'Acadèmia dels Emmy s'hi troba amb que revisa tot això i diu, ostres, és que jo entre tots aquests me torno a quedar amb Noah Wyle. Pues, tampoc ho trobo malament, al final les sèries van millorant, no empitjorant. Potser la tercera temporada
5: mira,
4: és un trunyo i no guanyen
5: crec
4: res.
5: Crec que la Judit ha dit la frase perfecta i amb aquesta me'n vaig, que crec que ja li has reconegut que aquest personatge el fa fantàstic.
3: Sí.
5: És a dir, ja li has donat el reconeixement, perquè a la primera temporada pots estar nominat, fins i tot, però a la primera temporada tu ja l'has guanyat, per tant ja se t'ha reconegut que el paper del Rakitovich el fas molt bé. Per tant ja està, però que està molt bé, de segona vegada, doncs endavant. Però... Sí, sí. No ho sé, crec que se li podria donar un tom.
3: Estic d'acord, estic d'acord. Adéu, Sergi. Vinga, doncs continuem. Ara passem a millor actriu.
4: Digues. No, és que anava a fer una altra pregunta, però és igual. No vull fer el nus més gran, t'anava a dir. I de la mateixa sèrie pot guanyar un altre actor?
3: Sí.
4: En dos anys diferents, això sí que està...
3: O sigui, perquè jo crec que reconeixes l'actor, o sigui, el paper de l'actor, saps? Clar, és que està amb el mateix personatge... que pot evolucionar, però les tècniques interpretatives acaben sent les mateixes. Llavors, clar, jo sí que estic d'acord amb dos o tres, per exemple, pel mateix actor amb diferents papers, perquè li reconeixes la seva versatilitat, però clar, amb el mateix personatge...
4: És que no sé.
3: Hòstia, no sé.
4: Jo, és que, per exemple, me poso amb un Emmy com a millor actor protagonista per la primera temporada de Breaking Bad. Emmy a millor actor protagonista per l'última temporada de Breaking Bad. Ostres, hi ha una diferència de personatge com és, com comença, com acaba la sèrie. Espectacular, o sigui, saps? Fins i tot que mute com amb un altre personatge. Bueno, en fi, és igual.
3: Sí, no, a veure, és un debat, no? Que és un debat. És
4: no me vull ficar més, o sigui, ho trobo just amb aquest cas.
3: Ja. No, és sens dubte és un debat.
4: Perquè m'agrada molt la sèrie, podria ser també.
3: També.
4: Potser estic condicionat per això.
3: O, quan t'agrada molt un actor, què voldries que guanyis tot?
4: Home, clar, l'he de reconèixer.
3: És així. Doncs vinga, millor actriu de repartiment en una sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Alison Janney i per The Diplomat. I'm not trying to get out of the marriage. I'm trying to get back in. We do high highs... and really low lows. The fights are gonna be spicy. You can't keep doing this to me. I, Catherine Wyler, take you. En aquest cas sí que l'he vist, eh? No la recordo com a ufa espectacular, però bueno, era una bona sèrie. I els altres, la veritat és que no sé qui són, però bueno, de pit a rase.
4: Per mi, Catherine Lanasa, Fiona Durif aquesta temporada, és que és veritat que va estar més fluixa que els altres perquè no va tenir gaire protagonisme. Però Taylor Dearden interpreta amb un personatge... ja t'ho diré ara, que està a l'espectre autista.
3: Ah.
4: I és super, super interessant com l'interprete de bé. I ja t'he dit, Catherine Lanasa ja va guanyar l'any passat com a millor actriu de repartiment, si no m'equivoco, també per The Pitt.
3: Ah, perfecte.
4: És la enfermera jefa, per així dir-ho, a l'hospital.
3: Molt bé. Millor actor de repartiment en sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Tom Pelfrey, per Task, no tenim el trailer. No sé si aquí hi ha alguna sorpresa per tu, perquè jo, la veritat és que...
4: Insisteixo, Patrick Ball per The Pitt, jo també li hagués a... també li hagués a... És que no soc objectiu,
3: No, no. Bueno, millor direcció, en aquest cas, per una sèrie dramàtica, per a Slow Horses... Sol Metzstein.
0: Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento. Pero la culpa es vuestra. A la casa de la ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero. Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas. Pues eso.
6: ¿Qué estás buscando?
0: Los restos perdidos de tu prometedora carrera.
6: Como en la cárcel, que no se debe preguntar por qué estás dentro.
7: Quiero hacer algo útil. No podría aburrirme más ni haciendo un esfuerzo.
8: Seguramente sabrás cuánta gente ha vuelto desde la casa de la ciénaga a Regent's Park.
0: Pretender que me sigáis es como intentar enseñar...
4: A veure.
3: Algún comentario, fes-lo en antena. Digui el que has dit a l'antena. Ai, el que has dit fora d'antena.
4: És que, sincerament, no me'n recordo.
3: No, has dit que...
4: No, el que t'he dit, sí. Que ostres,
3: només
4: que,
3: va dirigir un.
4: Ara sí, exacte. Pot ser molta obsessió amb Noah Wiley, no? Vull dir, hi ha més gent que ha dirigit capítols de The Pitt i aquest és l'actor protagonista de la sèrie que va dirigir un capítol. Ostres, donem-li una mica d'aire també a la resta de l'equip.
3: Exacte, tu maig. Vinga, millor guió per una sèrie dramàtica, torni a guanyar Pluribus.
4: Molt bé.
3: En aquest cas, Vince Gilligan.
4: Correcte, és el creador de la franquícia Breaking Bad i de totes aquestes, bueno, de totes aquestes històries, a més també de Pluribus. Uf, és que és molt bona Pluribus. Jo el primer capítol és d'un terror psicològic impressionant, o sigui, brutal, brutal.
3: Perfecte. A veure, millor actriu protagonista d'una sèrie de comèdia, John Smart per Hacks.
9: Oh god, look at this. She has risen. Oh no. I was never dead. Hallelujah.
3: Wow. I've been told that I cannot so much as perform. A veure, aquí... Ah, mira, Lisa Kudrow, aquesta és la de Friends.
4: Sí, senyora.
3: Vamos, per una que conec.
4: Una sèrie que et vaig comentar fa molts, fa uns capítols, que és The Comeback, que és aquesta sèrie que per fi ha acabat, que va fer com una temporada, quan va acabar Friends... Als 10 anys va fer la segona temporada i ara que potser en fa 12 de la segona n'han fet la tercera, que és la que acaba la sèrie.
3: Carai.
4: Sí, i és un dels personatges que, segons Lisa Kudrow, més estime, ella.
3: Ah, sí?
4: Que més li agrada haver interpretat. Sí, és una sèrie molt curiosa.
3: Carai.
4: Sí.
3: Carai. Molt bé. Millor actor protagonista d'una sèrie de comèdia, Matthew Rhys per Widow's Bay. Millor actriu de repartiment en una sèrie de comèdia, Kate O'Flynn per Widow's Bay, també. Millor actor de repartiment en una sèrie de comèdia, carai, Stephen Root, també per Widow's
4: Bay. Ens hem passat aquí molts noms interessants.
3: A veure, digues, digues.
4: Nick Offerman, per exemple. Harrison Ford, per Shrinking.
3: On està?
4: Oh, a millor actriu...
3: Ah, sí.
4: Clar, és veritat que és un dels protagonistes des de Shrinking,
3: sí,
4: també.
3: Sí.
4: Stephen Root m'agrada molt que hagi guanyat, és un actor brutal, tremendament, ja t'ho diré, versàtil, o sigui, és actor de veu, per exemple, a King of the Hill, on interpreta un dels personatges més mítics, que és Bill, però a més també, per exemple, és aquella mena de jefe, ara no me recordo, però també surt a la sèrie Barry, la de l'assassí d'HBO, que és, sí, al principi crec que és el seu jefe i després el vol matar, no sé, ara no recordo gaire bé, però vamos, que Stephen Root, actorazo i superversàtil, molt bé, m'agrada.
3: I acabem amb el millor actor de repartiment en minissèrie o pel·lícula per televisió, David Harbour per DTF St. Louis.
4: Molt bé.
3: Així que donem per repassats tots els guanyadors dels Emmys i tornem, doncs, la setmana que ve amb més sèries. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
4: Adeu.
3: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ullida Ràdio.

Continguts en xarxa. Dos quarts, les notícies del cap de setmana.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès acollirà el pròxim 14 d'octubre la segona edició del Gira Feina Més 45, la fira d'ocupació organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Ajuntament de Mollet, que enguany s'ampliarà horari de matí i de tarda. Un total de 40 empreses participaran en la jornada, en què s'oferiran 250 llocs de feina. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, el Vallès Oriental, en Pep Garcia, ha avançat aquesta novetat i ha destacat el creixement de la fira respecte a la primera edició.
1: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, el qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
0: La regidora d'Ocupació a Mollet, Encarna Ortiz, ha explicat que la repetició de l'esdeveniment respon a l'èxit de l'any passat, quan 30 persones van aconseguir feina arran de la seva participació. I en esports, us informem que el Mollet Hockey Club es prepara per començar una nova temporada esportiva. Aquest cap de setmana, els dos equips sènior debuten avui diumenge fora de casa i hauran de lluitar les 26 jornades que tenen aquesta temporada per aconseguir els objectius assolits. L'equip femení revalida la seva posició la categoria de primera catalana i el primer rival serà l'Arenys de Mar. Per la seva banda, després de quedar-se a les portes de l'ascens, l'equip masculí a segona catalana disputarà el primer partit davant de l'Esfèric.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
2: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
3: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí. Parlem de cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. A Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, siu benvingudes i benvinguts a una nova temporada de Veus de Ciutat. Després d'aquest estiu on hem anat coneixent a totes les persones que formen part de la vida de Mollet, doncs a partir d'aquest setembre volem continuar posant veu a totes aquestes persones i avui encetem una nova temporada de Veus de Ciutat i ho fem de la mà de la Maria Teresa Sacurún, a qui saludem. Molt bon dia, Maria Teresa.
2: Bon dia.
1: Com estem?
2: Pues molt bé. Un calor, però molt bé.
1: Estan en temporada.
2: Sí, exacte.
1: Maria Teresa, moltes gràcies per ser amb nosaltres, per dedicar-nos a aquesta estoneta. I com fem amb tots els nostres convidats, comencem per les presentacions. Qui és Maria Teresa Sacurún? Quina és la presentació que faries de tu mateixa?
2: Doncs mira, soc una dona de 73 anys, mare de família, que he estat treballant de metgessa molts anys, casada, i que em dedico a Mollet, doncs... amb una part de, des de la parròquia, a Càritas, en el servei de la gent de Mollet. Ja està, que més necessita.
1: Mm-hmm. Precisament la Maria Teresa Sacurún, nosaltres més la coneixem per aquesta faceta, no, doncs, de voluntariat, treballant doncs, el que és a Càritas d'aquí de la ciutat. Quines són exactament les tasques que feu des de Càritas, vosaltres?
2: Bé, nosaltres estem al costat de tota la gent que ho necessita. Llavors tenim l'acollida, que està oberta a les portes cada dia de 10 a 12 del matí, perquè hi ha qui vulgui demanar el que sigui, uh-huh. o només parlar el que sigui. Tenim uns voluntaris i una treballadora social que fa el treball social. I llavors tenim diversos projectes, com és el menjador social, el pis per mares amb fills, com tenim la botiga solidària, com tenim doncs, entrega també de un tipus d'aliments i com fem classes de repàs o de sobretot dels nois nouvinguts, això amb l'IES Mollet.
1: Mm-hmm. Una activitat que mai para en el vostre cas.
2: Parem alguns, el mes d'agost l'únic que funciona és, bueno, el pis evidentment, mm-hmm. i el menjador social. La botiga tanca i l'acollida també, però tenim un servei d'urgències que si algun moment, doncs, amb un telèfon, doncs, ho assumim el que calgui.
1: Mm-hmm. En el teu cas, Maria Teresa, què és el que t'hi porta a Càritas?
2: A mi m'ha portat doncs, perquè jo sóc una persona catòlica, llavors estava vinculada a l'Església i un bon dia, en aquell moment era un mossèn, em va demanar doncs, si volia assumir unes tasques. Clar, jo llavors treballava com a metgessa a Barcelona mm-hmm. i llavors tenia molt de feina, però va coincidir que vam fer jornada intensiva i a les tardes tenia lliure. Llavors, bueno, m'ho vaig estar pensant una miqueta i vaig dir que sí, que eren, llavors eren una o dues tardes a la setmana. I llavors això s'ha anat, bueno, anat evolucionant, anat augmentant i ara tenim tots aquests projectes. Mm-hmm. I així, per això ja fa, doncs, quasi des de l'any 2003.
1: Déu-n'hi-do, sí. Què és el que t'aporta tu, Maria Teresa, per estar tants anys vinculada?
2: Bueno, primera, perquè penso que és... com a persona crec que tothom tenim que estar dedicats també una part de la nostra vida als altres. Això ja és una cosa personal, no? Uh-huh. I després és que jo a vegades ja deia, bueno, jo m'heu de rellevar, no? Vull buscar un relleu, però és difícil trobar gent, la veritat és que aquesta, no? I ara estem en ello, perquè dic, bueno, és que jo em tinc que jubilar, i no jubilar-me, però sí, en un altre racó, o acompanyar la persona que vingui nova un temps, bueno, el que sigui, no? Però costa molt. Jo sí que, de veritat, és que demanaria que si hi ha algú que jubila aviat, o que realment, doncs, ja tens suficient per poder-se dedicar, doncs que ens vingués a Càritas i ens donés un cop de mà, la veritat que sí.
1: Clar, que és una feina a temps complet, entenc.
2: Bueno, jo ara estic jubilada i llavors, pues, mira, dic moltes hores, però és que ja no solament és això, és l'economia, porta l'economia, són moltes coses. Mm-hmm. És que no solament els projectes, que tot funcioni, que vagi bé, perquè, de fet, jo sóc, a veure, d'alguna manera, Càritas, no som un grup de gent que estem treballant tots molt en equip i uns funcionen amb els altres, vull dir, és que és així, si no podríem funcionar, no? Però sempre ha d'haver-hi algú o un grup de gent que estigui en el davant per tota una sèrie de problemes i coses que surten al dia a dia i que un voluntari, si està, per exemple, al menjador social, venen un cop a la setmana. Clar, llavors, això és una altra cosa, no? els que porten més la gestió són altres coses i és diferent. Mm-hmm. Les tasques són diferents.
1: Havies pensat mai que en la teva jubilació estaries fent aquestes tasques de voluntariat?
2: Sí, sí, sí. Jo crec que sí, perquè l'altre dia, no sé com parlàvem, ja deia, no, jubilar fins que nosaltres puguem, mm-hmm. evidentment, i siguem útils. Però jo penso que la meva vida no me la imagino d'una altra manera, no? Jo m'imagino a casa, amb els meus nens, la meva família, però també una part, doncs, dedicar-la als altres. M'imagino així, mm-hmm. sí, la veritat és que sí.
1: Per tu, què creus que és el més gratificant o què creus que és el que t'aporta?
2: Jo no sé si a mi m'aporta... no sé què és el que m'aporta realment, és que és una necessitat tampoc, és que crec que és un compromís amb els altres, no? Llavors és això. Llavors a mi a vegades dic, home, em porta més problemes que satisfaccions, perquè a vegades treballar amb persones tan vulnerables i amb problemes, a veure, crea a vegades angoixes, però al final quan veus que la gent se'n surten, quan veus que fas un... doncs també és una gran satisfacció, no? I poder ajudar els altres, doncs això és un... és gratificant, la veritat.
1: Mm-hmm. Ara ens sortim una mica del guió, però aprofitant que tenim amb nosaltres, Maria Teresa. Quina ha estat l'evolució de Càritas Mollet en els darrers anys? Com ha canviat?
2: Bueno, hem canviat en projectes. De fet, Càritas és una institució, és un d'això que ha estat molt reconeguda sempre aquí, perquè hem estat al costat ja des dels anys, bueno, això va des dels anys 60 o una mica abans, ja funcionava Càritas, ja hi havia molta gent treballant amb això, no? Vull dir que sempre ha funcionat, però els projectes han anat canviant perquè la societat ha anat canviant. Uh-huh. Vull dir, l'imatge social nosaltres no en teníem mai, però llavors hem vist gent que tenien aquesta necessitat i llavors juntament amb... Nosaltres el que veiem molt és, i creiem des de Càritas, que el que hem de fer és coordinant-se moltíssim amb totes les institucions del poble. Nosaltres coordinem amb l'Ajuntament, amb l'Hospital, amb Creu Roja, perquè tots junts arribem a més, no? I llavors veiem també les necessitats. Hem d'estar oberts a totes les necessitats del poble i quan veiem, detectem alguna cosa, dius, va, què podem fer des de Càritas? Podem fer això? Doncs vinga, endavant. Com el pis, no? El pis, uh-huh. No ens ho havíem pensat, però vam tenir un local, ho teníem a sobre, que estava infravalorat, utilitzat, sí. I vam dir, però escolta, què podríem fer? Doncs mira, en aquell moment teníem mares amb nens en una situació difícil, complicada, vam dir, però seria un bon projecte, i endavant. Doncs uh-huh. pues és això. Llavors estem oberts al que calgui. No? Si podem, dintre del que puguem, eh?
1: Clar, clar.
2: Ja està.
1: Més anar tenint aquestes oportunitats, no? I aprofitar-les.
2: Clar, però Càritas sempre ha ajudat els altres, ajudes amb aliments, amb roba, tot això ja ho havia fet. Fèiem tallers de costura, donàvem classes, tot això, i fa molts anys que s'està fent. Uh-huh. Però bueno, ara estem doncs en un menjador, ara estem en un pis diferent, però l'altre continuem.
1: Uh-huh. És a dir, s'ha anat ampliant el projecte. Maria Teresa, hem conegut la teva faceta, no, doncs el teu treball per Mollet, a través d'aquest voluntariat, però també volem conèixer els teus orígens. Com eres de petita? Què és el que recordes de la teva infància?
2: Home, jo ara es veu que era una miqueta trapella, però tinc una germana més gran, 5 anys més que jo, i jo soc de Mollet tota la vida. Visc ara a la mateixa casa on vaig néixer. Uh-huh. I una nena, doncs, no sé, molt estimada. Jo recordo que venia una família que m'estimava molt, tota la meva família, sigo molt estimada, i recordo de jugar molt en el carrer. Al carrer érem... Jo era l'única noia, érem tres nois, i jugàvem al carrer. Jo jugava a bales, bueno, aquestes coses que es feien abans, amb cartons, jo jugava això. No, a casa jugàvem nines, però fora així. I ja està, una vida molt bé. Jo la recordo maca, la meva infància, de petita. Mm-hmm. I de joventut també, sempre teníem colla aquí a Mollet i sortíem. I... Bé, jo... No sé, no... Bé, molt bé. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Havies anat a l'escola aquí a Mollet?
2: A l'Estonac, a les Monges, sí. Sí, sí, des de ben petita, fins al batxillerat aquí també, llavors vaig anar a fer cou a Barcelona i llavors em vaig llicenciar en Medicina a Barcelona. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Recordes alguna anècdota concreta d'aquesta etapa d'infància aquí a Mollet o joventut més a primerenca? De dir, ostres, ara això seria impensable. O recordo aquest dia que va passar alguna cosa. Ai. I...
2: No ho sé, ara en aquests moments sé què et diria. Jo de petita a petita, me recordo que la meva mare un dia va dir que clar, jugàvem al carrer i passaven abans, no sé, tu clar, ets molt joveneta, però abans passava gent amb carros i amb animals i amb monos i demanant coses. I es que al carrer Sant Llorenç al final ja l'havia. Doncs es quedaven allà amb caravanes, es quedaven allà. Doncs jo anava al darrere d'ells i la meva mare em va tenir que venir a buscar perquè no em trobàvem i estaven allà prenent. Em sembla que deia la meva mare que prenia una tassa de, com una, bueno, una tassa com cafè. Jo devia tindre en aquells moments, devia tindre 8 o 9 anys. Vull dir que ja m'havien perdut i estaven allà amb aquella gent perquè ja es veu que ja em cridava l'atenció tot això a mi. I no sé, no sé què més em puc dir-te d'infantesa. No sé, va ser una nena molt normal i jo el recordo molt feliç, la veritat.
1: I com recordes el Mollet d'aquell moment? Perquè, clar, abans ens comentaves, no?, que sempre has viscut a la mateixa casa, per tant, has pogut veure de primera mà com ha anat canviant tot el que és l'entorn.
2: Pues l'altre dia ho parlàvem de l'ajuda, no?, de l'ajuda mútua i l'ajuda... Que és que nosaltres abans els veïns ens ajudaven. Primer que ja estaven sempre al carrer, no?, quan era l'estiu, tots amb les cadires allà, els jugant, i la família, i les famílies parlant, no?, sí. I anàvem a casa d'uns i els altres, els nens, ho havien dit, això és més complicat, això no ho fa, no podem jugar al carrer, els nostres fills, els nostres nens ja no juguen al carrer, no? I això és el que recordo. Llavors, l'ajuda que teníem amb els veïns, es coneixíem tots. Quan no es posava malalt, doncs, jo recordo la meva mare d'anar a cuidar aquella persona que era gran o que el fill hi treballava i ella estava sola. Això, jo i altres veïns, igual, no? Aquesta cosa s'ha perdut moltíssim. A vegades vius en un bloc de pisos i no saps ni la que fa el de dalt ni el del costat. Pràcticament no coneixis res. I això és el que crec que això és lo dolent, no?, de viure amb una... que no és maco, això. Hauríem de conèixer-nos més uns amb els altres i ajudar-nos a més.
1: Això que comentes, d'alguna manera o una altra, va relacionat amb el voluntariat, no?, preocupar-se pels altres...
2: Exacte. Això, doncs, jo penso que sí. Bueno, de fet, ja hi ha consells i coses que estem treballant una mica amb la solitat no desitjada i veure com ho podem fer ajudant-nos uns amb els altres, no? Doncs jo crec que això és el que hem d'impulsar, no? Fer més comunitat, no? I més de barri, més de més proper, no? De tindre... d'estar més atents a què els passa uns amb els altres.
1: Sí, això és cert, que cada vegada som més individualistes i doncs no coneixem el veí i sembla com que tampoc ens interessi, com que no vam nosaltres.
2: Exacte, sí, és així, estem molt tancats a casa i ja està.
1: Recordes què volies ser quan eres petita, Maria Teresa?
2: Pues sí, bueno, petita no, però quan tenia 13 o 14 anys jo vaig dir al meu pare que jo era bastant, molt bon estudiant, que no ho era, estudiava, anava provant perquè veig notes, anava provant, però no era. I llavors jo dic que volia anar a vendre les places. M'agradava molt les places a mi. I el meu pare em va dir que de cap manera que jo... Ella, i recordo molt bé, em va dir, diu, l'única herència que puc deixar és una bona cultura, no pots estudiar. Tu estudia i s'ha acabat. I clar, creiem, no? I de veritat sempre li agrairé, no? Perquè sempre em deia que això, que... la independència comença per la independència econòmica, que no tenia que dependre mai de ningú. I això m'ho inculcava un pare, que en aquell moment, d'aquelles èpoques, però tant a mi germana com a mi, doncs ens van inculcar això, no?, que havíem d'estudiar i ser nosaltres.
1: Sí, de fet, no era el pensament més comú,
2: però el meu pare era així, tot i que jo tenia que ser un nen, perquè era la segona i tenia que ser un nen. Ja que expliques anècdotes, jo tenia que ser un nen, i el meu pare em deia, quan vaig néixer, doncs el meu pare, contenir feliç, va anar a buscar la llet, i que quan arriba, diu que a més de donar-me l'enhorabona, m'han acompanyat el sentiment, perquè sempre jugava que ell seria un noi, que seria un noi, si jugava, no? I, però bueno, mai més vam parlar de... Diu, mai més va dir nen i nen, al contrari, ens estimava moltíssim i estava encantada amb les seves filles, ell.
1: I d'aquesta idea de voler vendre a places, no?, vas acabar fent medicina, que és el que t'hi va portar?
2: Pues no ho sé el que em va portar. Potser perquè vivia davant de l'Hospital de Mollet, bueno, la clínica, sí. No hi veia moltes coses, no ho sé, i jugava a la clínica jo de Mollet, allà en el pati aquell, jo anava, hi havia la Palmira i allà jugava. I no ho sé, llavors quan vaig tenir que decidir-me, això va ser ja quasi al cou d'acabar-me de decidir, deia farmàcia o medicina. La meva mare volia farmàcia perquè li feia molta angúnia als malalts, i jo no, jo m'agradava medicina i vaig dir, no, mare, jo vull ser metge i vaig ser metge, ja està.
1: Ara hem conegut a la Maria Teresa aquesta infància, no?, aquesta, doncs, adolescència, també a joventut, i ara és el torn d'encetar el bloc cultural. Sempre nosaltres, en els convidats que venen, els hi diem, doncs, que ens recomaneu una cançó, alguna que us transmeti, que us agradi, i en el teu cas has escollit aquesta de Mustaki. Si et sembla, Maria Teresa, l'escoltem una estoneta i després comentem per què l'has escollida.
2: Molt bé, molt bé.

0: d'aquesta música. Mm-hmm. Llavors, sempre ens porta molt bons records i m'agrada molt. I el Mostaki m'agrada molt, l'hem escoltat moltíssim. Però clar, com el Mostaki n'hi ha moltíssims, perquè ja, a mi m'agrada la música i m'agraden molts cantautors. Mm-hmm. Però bueno, he escollit aquesta perquè, a més, fa 55 anys que vaig conèixer el meu marit, un mes de juliol. Mm-hmm. I ara la torno a escoltar. La tornava a escoltar, sí, sí, sí.
1: A transporta aquell moment.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, aquests records molt bonics, la veritat.
1: Mm-hmm. Ens comentaves que ets amant de la música. Quines altres cançons, grups o cantants et solen acompanyar en el teu dia a dia?
0: Ui, jo sóc molt... Puc variar moltíssim, però a mi els més que més m'han agradat ha sigut el Raimon, Lluís Llach, Silvio Rodríguez, aquests el Mostaki, evidentment. Mm-hmm. Aquests m'han acompanyat sempre, eh? Però llavors puc... Bueno, és que tots... És que m'ha agradat molt l'òpera últimament, fa mm-hmm. ja uns quants anys, sí, que, bueno, uns quants anys tampoc no tants, que l'he coneguda i a més la vaig encara estudiar. A més, quan vam fer el taller d'òpera aquí a Mollet, mm-hmm. a la Marineta, doncs bueno, m'agrada molt i disfruto molt amb l'òpera, la veritat, també.
1: Mm-hmm. Veiem un ampli ventall, Maria Teresa?
0: Sí, sí, sí, sí, puc de tot. I m'agraden els grups també, ara, catalans d'ara també, mm-hmm. però no et sabria dir aquest més que l'altre. Cançons. Hi ha cançons que m'agraden molt i altres que les passo. Però en general m'agrada la música i jo quan em vull desconnectar, doncs quan estic a vegades arribo a casa i em poso a l'ordinador una partideta de solitari, així faria mm-hmm. un d'allò, i em poso la música d'aquesta, i així em desconnecto, i vario. Mm-hmm.
1: És que al final l'opositiu de la música és que et pot acompanyar en molts moments, no? Sí. Si tens desconnexió, si estàs potser més trist, sí, més content, et pot acompanyar
0: exacte
1: en qualsevol moment.
0: Exacte, sí, sí, sí.
1: Mm-hmm. Ja que parlem de cançons, parlem també de pel·lícules. Alguna pel·lícula que t'agradi, que t'hagi marcat, o que allò de dir, ostres, no sé què veure, doncs mira, poso aquesta que sempre va bé tornar-la a veure.
0: Home, jo la que he repetit algunes vegades ha sigut What's His Story, mm-hmm. perquè també la vaig veure de molt joveneta i em va impactar molt el Toni i la Maria, em van encantar, no? I a més, quan vaig conèixer el meu marit es diu Toni. O sigui, ja ho tinc tot, hasta el Toni, perquè realment també estava... I que és una de les pel·lícules que més m'ha agradat, però bueno, n'hi ha moltíssimes de pel·lícules que m'han agradat i que no... Mm-hmm. Però aquesta és com a anècdota, no? Perquè la vaig veure molt joveneta. I aquesta l'he repetit dues o tres vegades, eh? Sí, sí, sí, sí. I altres, però bueno, aquesta... Quedaria amb aquesta.
1: Ens quedem amb aquesta.
0: Sí, sí, sí.
1: I algun llibre que t'agradi o potser que t'estiguis llegint ara?
0: Mira, ara tinc a la tauleta de nit L'art de ser humans, de David mm-hmm. Bueno, que encara l'estic començant, i bueno, aquest. De llibres, bueno, n'hi ha moltíssims, moltíssims. Però potser el que podria dir que em va... agafar ganes, no?, de llegir, va ser perquè allà als 15 anys vaig llegir en un estiu, vaig llegir mm-hmm. Los que vivimos, que em va impactar molt, aquesta d'allò, Éxodo, i llavors Bonjour Tristeza i, bueno, Bonjour Tristeza, i ja està, i Fer-te sonrisa, que són... Era aquests llibres, em van agafar com un estiu, en un mes, me'ls vaig llegir tots, i tenia 14 o 15 anys. I a partir d'aquí... Doncs he sigut una lectora que he llegit de tot. Últimament no llegeixo tant, també mm-hmm. et diré la veritat, eh? Últimament estic... Bueno,
1: costa perquè... a vegades trobar aquests
0: sí,
1: moments,
0: sí, sí,
1: sí. Sol passar.
0: A vegades més la revista Sapiens, alguna cosa, i ara tinc aquest llibre i una novel·la que tinc també per començar, però encara no, tampoc no l'he començada. Bueno, la començaré, suposo.
1: Segur que sí. Doncs estem arribant ja al que és el final de la conversa, Maria Teresa, i és el torn de les preguntes ràpides. Et donaré dues opcions, esculls la que prefereixis i si vols justificar-te ho fas, i si no, passem a la següent. Primera pregunta, truita amb ceba o sense ceba, què prefereixes?
0: Les dues m'agraden.
1: Uh-huh. És la primera vegada que un convidat ens respon que li és indiferent.
0: Sí, sí,
1: sempre
0: les dues
1: hi ha com
0: una
1: opinió molt...
0: Les dues són bones. No, no, no, m'agraden les dues. Són bona menjadora, eh?
1: Això... Mira, doncs parlant d'això, quin és el teu plat preferit, Maria Teresa?
0: Mira, jo en tinc molts, però mira... uns ous ferrats o una entrepà de truita a la francesa, mira tu, que soc, mira que senzilla que soc, m'encanta.
1: Molt bé. Què prefereixes, el matí o la nit? Què t'agrada més?
0: La nit. Mm-hmm. Som més noctàmbul, sí. Ja estudiava la nit, ja de matí em costava molt i sortir la nit m'agrada la nit.
1: Mm-hmm.
0: Sí, m'agrada la nit.
1: Si has de parlar amb una persona, què prefereixes, enviar un WhatsApp o fer una trucada?
0: Jo una trucada. I ara em sap molt de greu perquè sembla que la gent diuen que trucar és invadir, no? Invadir. Això jo penso, cony, doncs és que a mi m'agrada molt més la de...

0: escriure, però no, no, m'agrada molt més la trucada.
1: No,
0: però la veritat, com que la gent, jo sé que hi ha gent que no, doncs escric whatsapps.
1: Sí. Maria Teresa, si poguessis tenir un superpoder, què t'agradaria, què escolliries? Pregunta molt àmplia.
0: Pues no ho sé. No havia pensat mai que pugui tenir un superpoder. Però no sé, alguna cosa que pogués canviar la gent i que tothom sigués feliç i que tothom sigués content. Mm-hmm. No sé, alguna cosa d'aquest tipus, perquè no...
1: No. Per ajudar els altres.
0: Sí, mm-hmm. Sí. O que s'acabessin les guerres. Allò, pum, s'ha acabat tot, apa.
1: Això
0: que tothom
1: també...
0: tingui casa, tothom tingui casa per viure. Això seria el que seria, realment. Això sí que ho faria. David. Si tingués un poder, és el que faria.
1: Mm-hmm. I si poguessis viatjar al passat o al futur, què preferiries?
0: El futur no el coneixo, el passat... Coneixo el que coneixo. No ho sé. Mira... No t'ho sabria dir-ho, eh?
1: T'estic enganxant, eh?
0: Sí, ara m'estàs enganxant, m'estàs enganxant. El futur potser, perquè com que ja me'n queda poc, no? Potser me l'allargaria per conèixer més, doncs, la meva família, no? Els meus nets, com evolucionen, com creixen, saps? Si pogués, no? Mirar, això m'agradaria. I el passat està.
1: Uh-huh. I ara sí que ja arribem a la darrera pregunta que sempre fem doncs, en aquest programa de Veus de Ciutat, que és a Maria Teresa, en el teu cas, com t'imagines el Mollet del futur? Has viscut tota la vida aquí a la ciutat, has viscut a l'evolució, encara doncs, haurà de canviar molt més, però si poguessis escollir com seria aquest Mollet del futur, com t'imagines la ciutat?
0: No me la imagino perquè com, si te la imagines tal com estem i com evoluciona el temps i com està la política, me la imagino malament, la veritat és sigui dita, però què és el que m'agradaria, no? Doncs una ciutat doncs, propera, que la gent, això que dèiem l'altre dia, no? que els veïns es coneixessin, que hi haguessin moltes més coses comunitàries, que estiguessin pendents de la gent, que la gent pogués viure amb el mínim necessari per viure. No cal grans coses, però que tot és una casa. Aquestes coses, doncs, això és el que m'agradaria, un poble obert, però en comunitat. Sí, seria una cosa així. És que...
1: Veiem, sí. Maria Teresa, que tot et porta a aquest factor humanitari, eh? Està tot molt relacionat.
0: Ai, doncs es veu que sí. No ho faig expressament, és que
1: no,
0: surt
1: no.
0: Així, eh? Sí, doncs sí, doncs és això.
1: Una ciutat més cohesionada, no?, la gent
0: sí,
1: que hi vivim.
0: Sí, perquè sí que recordo el temps antic d'això, no? I no el temps antic sempre és millor, això tampoc no és veritat, i no... Però sí aquesta companyeria, aquest veïnatge, que ja no hi és, i que nosaltres ja som els primers, eh? Vull dir, no et dic que jo també em quedo a casa, vull dir que... Però sí que poguéssim, doncs, confiar més en els altres, no? Aquesta confiança i aquesta... Bueno, és això.
1: Mm-hmm. Sí, això s'ha perdut bastant.
0: S'ha perdut.
1: Sí.
0: Recuperar això.
1: Sí. Doncs amb aquest missatge de la ciutat del futur arribem al final de la conversa, Maria Teresa, agrair-te que ens hagis acompanyat, que ens hagis doncs, obert les portes per deixar-te conèixer una mica millor i doncs, per fer tot aquest viatge, no?, en la teva trajectòria i també en el que era el Mollet d'abans. Agrair-te que ens hagis acompanyat, ens trobarem pels carrers de la ciutat segurament i que vagi molt bé, Maria Teresa, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.

0: les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
3: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
4: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas al camí un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té 1.000 coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per 1.000 tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Molt bona hora, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès una setmana més. Us portem la música disco que es ballava aquí al Vallès nostre oriental als anys 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem fins l'any 1985 amb un mega temazo de la senyora Madonna. Ara no sé per què no funciona. Ara funciona! Into the Groove de la Madonna des de l'any 1985. Quin temazo, per favor, aquest m'encanta. Que tingueu bona setmana, tant de bo gaudiu del programa, jo gaudiré fent-lo. Visca la música que ens acompanya des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès.

Into the Groove de la Madonna, mare meva. Jo és que estava escoltant la cançó ara mateix amb els auriculars bastant forts. La línia de baix és un escàndol rítmic, o sigui, és una passada. I en aquest cas es nota que és un sintetitzador, però és que està tan ben feta, aquest tucutucutu que sents... Tens? És una passada. Mare meva, l'any 85, quines músiques es feien, per favor. I de l'any 85 anem fins l'any 1979 amb el duo de R&B McFadden i Whitehead, que van fer el Ain't No Stopping Us Now, que és bona aquesta. Ai, la música final dels 70. Ai, quina cosa.

Made on the Move. Ain't No Stopping Us Now, de McFadden i Whitehead, des de l'any 1979. Aquestes línies de baix, jo, per favor, algú que m'ho expliqui, perquè són un escàndol, són tan bones, però tan bones, en sèrio, us dic jo, que soc músic, està molt ben fet, això, tu. Una cosa més guapa. Vinga, va, anem amb alguna més modernet. Anem amb la Corona, des de l'any 1994, el seu Baby, Baby, Corona.

Baby, baby, ens deia la bona de la corona des de l'any 1994. Sona molt noventero, a mi que m'encanta també el so dels 90, és molt particular. Aquestes bases rítmiques, és xulo, és xulo, xulo. Ai, però ara anem amb un dels mega DJs, per mi. Anem cap a França, anem amb el senyor Bob Sinclair i amb el seu Whoa, Hold On, Children of the Sky. Aquesta, quan la punxo, la gent la balla perquè és molt bona. Whoa, Hold On, Bob Sinclair.

World Hold On, Children of the Sky, Bob Sinclair. Aquesta cançó és que a mi m'encanta punxar-la, escoltar-la, ballar-la. M'agrada de totes maneres. Mira que te dies, és del 2007, si no m'equivoco. És un megatemazo. M'encanta, té aquest punt místic també, aquest punt... mica fosc. La que ve ara no, la que ve ara no és gens fosca, és molt divertida. És de l'any 1979. Sentiu aquests acords de guitarra? YMCA. Qui són aquests? Els Village People. Vinga, va!

YMCA. Quina passada cançó, per favor. Si teniu l'ocasió, teniu temps i teniu ganes, busqueu la versió del YMCA, que només sigui instrumental, que no hi hagi veu. Escoltareu l'orquestra que hi ha, perquè això és una orquestra. Trompetes, violins, baix, bateria, guitarra, teclats, rítmics, brutal. És una passada. YMCA dels Village People. I la que ve ara també és molt xula. Bailando de Paradiso. Aquesta també és un punt oscur. Avui no sé què passa, un parell de cançons així una mica més fosquetes, no? Com aquesta del Bailando del Paraíso. Ai, on la vas ballar, aquesta? On la vas ballar? Ai, si ho sapigués. Ai, mare meva, vinga, va, Paraíso. Paraíso.

El silencio loco bailando de Paradiso. Aquesta és una versió, eh? I llavors hi ha l'original, que ara no me'n recordo qui era. Però Paradiso van fer aquesta versió del Bailando. Jo me'n recordo ballar-la, però me'n recordo ballar-la a Barcelona, quan l'actual Rasmatàs es deia el... Oh, com es deia? Celeste, no? Això, Celeste. Però quan era la nit de discoteca es deia a saco, això, a saco. Jo havia anat a la saco. Recordo haver anat a l'última nit i tot. Sí. Parlo de l'any 2000 o 99-2000. I des de l'any 2000... No, 90... No sé quin, no me'n recordo. La Sophie Ellis Bextor va fer aquest Murder on the Dance Floor. No, és broma. És de l'any 99. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor.

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Els castellers de Mollet seran presents avui diumenge a la primera jornada del concurs de castells que se celebra a la plaça del Castell de Torredembarra. La colla molletana s'afegeix així a les 12 colles convidades a obrir el calendari del certamen bienal més important del món casteller que continua els dies 3 i 4 d'octubre a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Els castellers de Mollet portaran a plaça tres construccions, un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7 i un 7 de 7. Des de la colla es mostren satisfets per poder tornar a ser presents al concurs. Un any més són declaracions de Rocío Morón, cap de colla de castellers de Mollet.
1: És una actuació molt, molt gran, diferent. No estem acostumats a actuar amb tantes colles alhora, però bueno, amb l'ambició de poder estrenar aquest 7 de 7, que és un castell molt gros, és un castell molt ample, és un castell que necessita molta, molta, molta gent per poder tancar-lo i amb les ganes, no, de que tothom vingui, tothom s'animi, s'apropi als assajos, és molt important per poder portar-lo diumenge. Amb moltes ganes i molta il·lusió també de gaudir de l'experiència, de gaudir del dia, de tota la gent que no va venir a l'ETAP i que es fica aquest any a donar-nos un cop de mà, doncs se n'adoni de l'importància i del sentiment que es fa castells i tothom estigui, doncs, com a casa, no? I molt a gust.
0: L'objectiu principal de la jornada, però, passa per un castell molt concret. La colla té posades les mires a carregar i descarregar el 7 de 7, una construcció que històricament els ha sortit força bé, tot i la seva amplada i l'elevat nombre de gent necessària per vestir-lo. I, per altra banda, us informem que la plataforma Salvem el Calderí ha entregat a l'Ajuntament de Mollet 500 signatures recollides a través de Change.org contra el projecte de construir un aparcament públic provisional als Horts de Can Filó, a una campanya que la plataforma va posar en marxa el juliol passat sota el lema Conservem els horts de Can Filosa. Per als impulsors de la campanya, l'entrega de les firmes serveix per fer visible aquesta reivindicació que té un ampli suport social al darrere.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: OVNIs. Fenòmens paranormals. Túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la
2: Expedient Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora, continuem aquí a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial. Què us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Bé, no? Cançons xules dels 70, 80, 90 i 2000. I ara anem amb una cançó de l'any 1991. A veure si coneixeu aquest riff de guitarra. Oh, és la versió llarga. És el Black or White de Michael Jackson.

0: Que no sé si recordeu que això ho va fer el Macaulay Culkin.
1: Too late? Sure. Eat this.

0: Black or White.
1: Black or White, de Michael Jackson, des del seu disc Dangerous, de l'any 1998. Disculpem-me que he posat la versió llarga, no he posat la ràdio edit, i ha sonat la intro amb el Macaulay Culkin. Bueno, també és entranyable d'escoltar, no feies que no ho sentíem. Ah, Michael Jackson, una passada. I per passar també és aquesta cançó, If I Can't Have You. Originalment és dels Bee Gees. La Bee Gees la van fer per la Yvonne Elliman, i la canta la Yvonne Elliman. If I Can't Have You, I Don't Want Nobody, Baby. Quina cançó més maca dels 70.

If I Can't Have You, I Don't Want Nobody Baby, de la Yvonne Elliman. Quina cançó més maca, eh? La lletra és una mica trista, però bueno, a vegades la vida va com va. Ai, la Yvonne Elliman, If I Can't Have You. I ara anem amb el... com es deia? Ara no, això, els Strike DJs, amb el seu Don't Be Afraid, Let Yourself Go.

Don't Be Afraid, Let Yourself Go, de Straight DJs. Aquesta és cançó canyera d'època, principis dels 2000, a plena hora de discoteca, ballar amb els amics. Jo la recordo, aquesta, ballar-la. És una passada, m'encanta. Mira com... Bum, pa, bum. Ai, que bona. Vinga, va, anem amb el Junior Jack i el seu My Feeling, justament amb Daddy's Prime i Junior Jack van fer aquest My Feeling Can't Explain.

My Feelings Can't Explain, Daddy's Prime i Junior Jack. A principis dels 2000, amb el seu My Feeling. A mi m'encanta aquesta cançó. I la que m'encanta també és la que ve ara. És de Robin S, el seu Show Me Love, des de l'any 1993. Show Me Love.

Show me, baby. Ens deia la bona de la Robin S. amb el seu Show me love. Aquesta la vau ballar, però molt, eh? Jo fa anys que la ballo. Ai, que bona. Show me love. Vinga, va, anem amb els Moloco i amb el seu Sing it back, una mica de funky disco. Sing it back.

Sing It Back to Me, ens deia la bona de Molt Loco amb el seu funky disco del Sing It Back. Quina cançó més guapa, eh? Quin rotllo. Sing It Back to Me. Brutal, m'encanta. I també m'encanta la que ve ara, el Turnaround del Fudge and Small. Turnaround, hey, what's wrong with you? I aquesta on la vas ballar?

0: What's wrong with you? Turn around, ens deien els vots de Fats and Small. Penso també va portar a Cuba, eh? Se n'han fet moltes versions. Ah, que bona. I ara em despedeixo tots vosaltres. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès, amb una versió que van fer els Pet Shop Boys de la cançó Go West, que originalment és dels Village People, però Village People ja l'hem posat abans. Que tingueu molt bona setmana, que la música us acompanyi. Us deixo amb els Pet Shop Boys, que us portin cap a l'Oest. Go West! És això.
1: And the winter time, go West.
0: És una passada, eh? M'agrada. Ens escoltem la setmana que ve. Una abraçada. Soc en Pele Bernial. Fins la propera.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Els castellers de Mollet seran presents avui diumenge a la primera jornada del concurs de castells que se celebra a la plaça del Castell de Torredembarra. La colla molletana s'afegeix així a les 12 colles convidades a obrir el calendari del certamen bienal més important del món casteller que continua els dies 3 i 4 d'octubre a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Els castellers de Mollet portaran a plaça tres construccions, un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7 i un 7 de 7. Des de la colla es mostren satisfets per poder tornar a ser presents al concurs. Un any més són declaracions de Rocío Morón, cap de colla de castellers de Mollet.
1: És una actuació molt, molt gran, diferent. No estem acostumats a actuar amb tantes colles alhora, però bueno, amb l'ambició de poder estrenar aquest 7 de 7, que és un castell molt gros, és un castell molt ample, és un castell que necessita molta, molta, molta gent per poder tancar-lo i amb les ganes, no, de que tothom vingui, tothom s'animi, s'apropi als assajos, és molt important per poder portar-lo diumenge. Amb moltes ganes i molta il·lusió també de gaudir de l'experiència, de gaudir del dia, de tota la gent que no va venir a l'ETAP i que es fica aquest any a donar-nos un cop de mà, doncs se n'adoni de l'importància i del sentiment que es fa castells i tothom estigui, doncs, com a casa, no? I molt a gust.
0: L'objectiu principal de la jornada, però, passa per un castell molt concret. La colla té posades les mires a carregar i descarregar el 7 de 7, una construcció que històricament els ha sortit força bé, tot i la seva amplada i l'elevat nombre de gent necessària per vestir-lo. I, per altra banda, us informem que la plataforma Salvem el Calderí ha entregat a l'Ajuntament de Mollet 500 signatures recollides a través de Change.org contra el projecte de construir un aparcament públic provisional als horts de Can Filó, a una campanya que la plataforma va posar en marxa el juliol passat sota el lema Conservem els horts de Can Filosa. Per als impulsors de la campanya, l'entrega de les firmes serveix per fer visible aquesta reivindicació que té un ampli suport social al darrere.

Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

a fons. Entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. Iniciem temporada i ho fem parlant de la vacunació de la grip i també de la Covid-19. Ho fem de la mà de la infermera del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, de Mollet del Vallès, centre de l'Institut Català de la Salut. És l'Esther González, infermera, com dèiem, i que ens acompanya en el dia d'avui aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Benvinguda, Esther, com estem?
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Gràcies. Diem allò com estem i, de fet, anem a parlar d'una vacunació que n'estem sentint ja al carrer. Moltes persones que, doncs, et diuen estic refredat, estic refredada, sembla que ja hi ha molts casos de grip i també de Covid, fins i tot, no?
2: Sí, bueno, Covid tenim gairebé durant tot l'any i ja s'està veient que el Covid és més d'estiu i la grip... Hem començat a tindre alguns casos, però el gros vindrà després, com sempre. El gros ve de cara al desembre. Per això és molt important començar la vacunació quan abans millor per tindre la prevenció i estar ben vacunats.
1: Jo li comentava a l'Esther, quan comença la vacunació? I em deia, no, aquest any anem una mica més tard. L'any passat van començar a finals de setembre, però aquest any és el 5.
2: El 5 d'octubre comencem la vacunació amb les persones majors de 80 anys, immunodeprimits, gent que viu a residències o centres sanitaris o sociosanitaris i a les embarassades. I després ja el 26 d'octubre comencem per tota la resta de població, que en principi és per majors de 60 anys, gent que té patologies respiratòries, cardíaques, diabètics, hipertensos, fumadors, obesos, i els nens d'entre els 6 mesos... No, entre els...
1: Petits, petits.
2: Sí, entre els 6 mesos i els 4 anys. Sí,
1: també s'han de vacunar.
2: També s'han de vacunar, sí.
1: I estava pensant, i també aquelles professions, no?, que potser jo professorat, els sanitaris...
2: Exactament. Nosaltres com a sanitaris entrem a la primera tangada, la del 5 d'octubre, i després la resta de professions essencials, com són bombers, policies, mestres, gent que treballa a farmàcies, i també gent que treballa amb animals, o sigui, tots els que tenen granges d'aus i de porcs i coses d'aquestes també s'han de vacunar per evitar les grips creuades.
1: Clar, de fet, estava pensant en totes aquelles professions que tenen relació amb persones, no? Estava pensant fins i tot un perruquer perruquera, no? Podria ser, no?
2: Sí, estaria indicat. Sí, sí. També tota la gent que és cuidadora, això és, tots els que tenim pares grans, gent gran o gent malalta al nostre voltant, també és important que es vacunin, perquè d'aquesta manera el que fem és cuidar el nostre pare, el nostre company, que si està malalt evitem també que el contagiem.
1: Molt bé. Doncs anem a parlar allò de que com es fa aquesta vacunació, perquè és indicat. Jo et comentava, Esther, hi ha moltes persones ara ja refredades. Anem a diferenciar, no? De vegades es fa difícil entre refredat, grip, gripa, la Covid. L'altre dia sentia també allò de si hi havia el virus del mosquit del Nil. No sé, hi ha molts virus que tenim.
2: Tenim molts virus.
1: Llavors, per diferenciar què és el que ens està afectant i que potser el tractament ha de ser més lleu del que ens pensem, no? Que no hem d'anar a buscar l'antibiòtic.
2: Això mateix, no. L'antibiòtic, sense prescripció mèdica, mai. Vale? Llavors, un refredat, vale? Un refredat comença molt poquet a poquet, vale? Doncs avui tinc mocs, demà em fa mal la gola, l'altre dia tinc tos, l'altre dia em fa mal el cap, és així, i és això que és que m'estic congestionant, vale? Això va poquet a poquet. La grip té tots aquests símptomes, però comencen de cop. O sigui, avui em fico al llit superbé i demà dic, ostres, estic fatal, vale? Però la grip el que té també és que tens febre alta, que normalment és 38-39. Amb un refredat normalment no es té febre i si es té, es té unes decimetres de 37, 37 i mig. Comença molt de cop. es té un cansament molt extrem i durant molts dies, vale? Dura entre una setmana, 10 dies per acabar-te de recuperar bé. Vale? A més, la grip el que pot produir és empitjorament de malalties que ja en tenim, es poden descompensar molt. Si un és asmàtic, aquesta grip pot fer que es descompensi més. Un diabètic, un pacient que tingui malaltia cardíaca es pot descompensar amb una grip, cosa que amb un refredat, sí, que sigui respiratori, pot tenir una complicació respiratòria, però habitualment la grip, el refredat és molt més suau que una grip. Uh-huh. I després tenim la COVID, que els símptomes són molt similars, i ja, bueno, o fem un test per averiguar si és una grip o una COVID, uh-huh. o els símptomes són molt similars. I també tenim el virus respiratori sincicial, que aquest bueno, ha assistit sempre, però ara es parla més, que aquest
3: perquè
2: virus...
3: Perquè afectava molt els infants, no? I crec
2: aquest
3: que
2: afectava els infants, però...
3: I afectava perquè hi ha una vacuna, no?
2: Sí, que ara ha començat fa un parell d'anys, crec que l'estan posant, i sí que sortirà o existeix ja una vacuna per gent adulta també, per gent gran, però encara no està finançada. Però sí que existeix, i els símptomes són molt similars també.
3: Uh-huh. I en tots els casos estem parlant de virus, per això l'Ester ens ha dit, no, d'antibiòtics, res, sinó ja, no? És a dir, quan la infecció és per temes vírics, normalment hem de prendre, doncs, antitèrmics, no?, o analgèsics.
2: Això mateix. Sí. La millor prevenció és la vacunació, ¿vale? És el millor tractament que podem fer, vacunar-nos i evitar que tinguem tots aquells símptomes. Però sí, si l'agafem, la grip o un refredat o la COVID o el virus respiratori sincicial, d'acord? El tractament d'elecció és el paracetamol. Prendre un paracetamol el podem prendre cada 8 hores i això que sempre diem, molta aigua, ¿vale? La frase típica de paracetamol i molta aigua. Això per què és? Això té un sentit. El paracetamol el que ens farà serà que els nostres símptomes siguin més lleus. I l'aigua el que ajuda és aquests mocs que tenim, és que es facin una miqueta més líquids i els podem treure. Llavors, d'aquesta manera, evitem que s'infectin. Vale.
3: Clar, perquè hi ha moltes persones que diuen és que tinc una mucositat que no marxa, que et queda aquí, no? Jo li estic ensenyant allò aquí com la gola, no?, a l'Ester, i per això el millor és aigua.
2: Per això mateix.
3: No? Que de vegades diem un xarop, alguna cosa.
2: El millor és que, com que és un virus, s'elimini sense posar medicació. Per això, paracetamol per pal·liar els símptomes i líquids. Ja sigui en forma de brou, en forma d'infusions, en forma d'aigua. Molt important hidratar-nos per això, perquè aquests mocs siguin més suaus i puguin sortir millor. Després, gent gran, gent que té patologia respiratòria, gent que es complica en les seves malalties ja de bases, doncs aquesta sí que a lo millor tenen problemes respiratoris, fan una infecció respiratòria i aquestes persones sí que a lo millor necessiten un antibiòtic perquè fan una pneumònia, fan alguna d'aquestes complicacions que parlem que pot produir la grip. Llavors, aquesta sí que a lo millor necessiten un antibiòtic, però sempre sota prescripció mèdica. És molt important no prendre antibiòtic si no ho diu un metge.
3: Perquè si no es fan resistents.
2: Això mateix. Es fan resistències als antibiòtics i és molt important i s'està veient molt ara que es fan resistències als antibiòtics i després pel que sigui tenim mala sort de que tenim una pneumònia i els antibiòtics d'elecció no són efectius perquè hem pres antibiòtics mal presos, no terminem les dosis, no terminem el tractament i això el cos produeix resistències i llavors sí que s'està veient que s'estan fent moltes resistències als antibiòtics.
3: I, Ester, explica'ns també, clar, has dit, la millor manera per evitar, no?, doncs aquest contagi és la vacunació. Però quines són les vies de transmissió d'aquests virus? Què és el que hauríem de tenir en compte?
2: Les vies de transmissió és per contacte per gotes, o sigui, tu i jo ara mateix que estem parlant, vale? Sí que tenim una distància, però sí que les gotetes quan parlem sempre s'escampen i d'aquesta manera es pot transmetre. Després, amb el contacte entre persona i persona, clar, quan vivim amb gent, ens toquem, ens abracem, compartim, i per això, per compartir objectes també, doncs, bueno, el got d'aigua, que si ara veus tu, ara veig jo, i coses d'aquestes, amb tot això és per com es contagia la grip.
3: Llavors, la grip... de mans, ideal, I el tema de les mascaretes, si un està refredat, no?, per evitar, doncs, escampar aquestes gotetes que comentaves, l'ideal seria que siguéssim responsables, no?, envers els altres.
2: Això mateix. Si ja comencem a tindre símptomes, posar-nos mascaretes i evitar el tenir contacte amb gent. I ja si sabem que tenim grip, òbviament, mascareta segura, i amb la gent, perquè ja si tenim grip no sortirem gaire de casa perquè serem molt xafats i molt fets pols, però amb els convivents de casa, doncs, intentar evitar-los una miqueta, i això sobretot rentat de mans, un cot solament per tu, no compartir estrès, no compartir res.
3: Estem parlant amb Esther González, que és infermera, professional de l'Institut Català de la Salut. De fet, ella exerceix la seva activitat al Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès. Voldríem saber, no sé si hi ha encara reticència, si la gent ja s'està acostumant o us trobeu allò de dir no, jo vinc a vacunar-me, però només de la grip. O, no, vosaltres oferiu totes dues, no?, grip i Covid.
2: Nosaltres oferim totes dues. Sí que és veritat que es veu que la gent és més proactiva a la vacunació de la grip i ens costa moltíssim, i la de la Covid la gent té més por amb la història de que és més nova. Vale, és més nova, si ha sortit fa, bueno, 4 o 5 anys, ja, no sé des de quan tindre...
3: Va ser el 2020, no?
2: Això, doncs 6 anys. Però hem de ser molt conscients que el Covid existeix i encara n'hi ha gent que es mor de Covid. O sigui, n'hi ha gent ingressada a l'hospital per Covid i n'hi ha gent que es mor de Covid. O sigui, el Covid ha vingut per quedar-se, ens agradi o no ens agradi.
3: A més, comentaves que a l'estiu també circula molt. És a dir, sempre tenim la idea de que el virus de la grip és quan baixen les temperatures, no?, que es fa com més resistent aquest virus, i per contra, el Covid, doncs deies, no?, és que l'estiu també hem tingut molt de Covid. És un virus que funciona diferent, no?
2: Sí, s'està veient que ara mateix el virus de la grip és estacionari, com sempre ha sigut, que sempre ve a l'hivern, però ja hem començat a tindre casos de grip, ja hem vist algú, i el virus de la Covid és més d'estiu. Pel que sigui, el virus actua més a l'estiu, i sí que és veritat que és que terminem amb la grip i comencem a veure casos de Covid, i aquest estiu hem vist molts casos de Covid.
3: Imagino que també el tema del canvi climàtic, no? Aquestes temperatures tan elevades que després estem amb aires condicionats, això també acaba, doncs, afectant-nos, no?, les vies respiratòries.
2: Bueno, tot això sí, però això al final no és el virus. El virus l'agafem... És un virus. Això són canvis de temperatura que sí que ens poden donar, doncs, malestar, mal de gola, coses d'aquestes. Però el que és el virus de la grip és virus de la grip i és el que està voltant.
3: Circulant.
2: Sí.
3: Hem comentat als infants a partir dels 6 mesos, no?, i fins als 4 anys. És aconsellable, no?, es recomana la vacunació. Dones embarassades, es poden o no vacunar?
2: Les dones embarassades s'han de vacunar. Vale? És important que es vacunin. Si una dona embarassada agafa la grip, durant el primer trimestre de gestació pot tindre malformacions al fetus. I si s'agafa la grip durant el segon o el tercer trimestre de gestació, poden haver avortaments, al primer trimestre també poden haver avortaments, poden haver baixos pesos al néixer, poden veure... es poden donar parts prematurs amb totes les complicacions que això pot tindre. Una dona embarassada és una persona sana, no té cap problema, però sí, tot el fet d'estar embarassada, tot aquest trasbàs de cos fa que estigui més tubeta o que el virus el pugui agafar abans, i també pot estar ingressada per una pneumònia amb tot això que comporta pel fetus i per la mare. Llavors és molt important que les dones embarassades es vacunin. I de fet són les primeres que s'han de vacunar, entren dintre del primer grup del 5 d'octubre que s'han de vacunar.
3: Mm-hmm. També... ens ha dit allò l'Ester, no és que puguin o no, és que s'han de vacunar.
2: S'han de vacunar. És que és molt important que es vacuni la població. Si tothom es vacunéssim o tota la gent gran es vacunés i tots els nens, tindríem molts menys casos de grip de la que tenim, i també moltes complicacions. Una grip, sempre diem, el que es veu són, doncs, bueno, estic 4 o 5 dies al llit, estic malalt, em cuiden una miqueta, però no, la grip pot donar moltes complicacions, i cada vegada n'hi ha més estudis que estan dient que després d'una grip el risc de patir un infart és, no sé si es multiplica per 10, el risc de tindre un accident vascular cerebral, un ictus, el que diem un ictus. Mm. Totes aquestes complicacions es donen després de tindre una grip. Llavors, si una persona ja de per si doncs, és fumadora, té colesterol, és obès o el que sí, o té una malaltia qualsevol, si té una grip, doncs s'eleva molt més el risc de tindre un infart després d'aquesta grip i el risc de tindre un accident vascular cerebral. O sigui, que és que dona molts problemes una grip.
3: No sé si com s'han produït ja casos de grip, si s'està veient allò que és efectiva, la vacuna d'aquest any. Ho dic perquè la vacuna de la grip precisament varia cada any, no? En funció del virus que està circulant. I hi ha hagut anys que ha estat molt més efectiva que d'altres. Sempre té una efectivitat, però clar, al 100%, no.
2: No, aquesta vacuna, malauradament, l'efectivitat no és molt gran. Bueno, no és molt gran. Té una efectivitat d'un 60% més o menys, el qual doncs, ja és molt. I sobretot el que prevé és de tindre les complicacions que pot tindre una grip, ¿vale? La vacuna no quita que una persona l'agafi encara que estigui vacunada. Però sí que totes aquestes complicacions, sobretot d'estar hospitalitzat o de cap a una UCI, que és fàcil terminar en una UCI si una persona és gran i té complicacions ja

0: Escolta'm una cosa, hi ha alguna mena de contraindicació, Esther, per aquest tipus de vacunació? Hi ha persones que diguis, no, perquè estem dient allò, persones més vulnerables, que tinguin alguna patologia de base, és a dir, que sembla que gairebé tota la població podria ser vacunada, però no sé si hi ha alguna exclusió, allò de dir, no, no, en aquest cas millor que no.
1: Les úniques contraindicacions que n'hi ha és si t'han posat la vacuna i has fet una reacció al·lèrgica greu, ¿vale? Que és, greu és això, que t'hagis ofegat, que hagis fet aturada cardíaca, llavors aquí sí que no es posa la vacuna. També que s'hagi fet una encefalopatia, ¿vale? 7 dies després d'administrar la vacuna, que això passa en un cas de cada no sé quants, i l'única contraindicació que ens acostuma a passar és que la gent en aquest moment estigui malalta. ¿Vale? Si tu en el moment de la vacunació estàs amb febre, no et vacunarem. Vale. Si són decimetes o és un això, és
0: un
1: que
0: refredat.
1: No, és que tinc refredat, estic amb mocs, tens febre? No. Doncs llavors aquí sí que podem vacunar. Però anem, mira, és que estic amb una pneumònia ara mateix amb 39 de febre. Doncs aquí sí que no vacunarem. Però si no... I si, a veure, si vegem que efecte benefici és millor vacunar perquè si no aquesta persona no tornarà a vindre a l'ambulatori, millor vacunar. Davant del dubte, millor vacunar. Però, bueno, serien les úniques tres contraindicacions de la vacunació.
0: I jo ja sé que de vegades ens dieu als professionals que això és un mite, però cada vegada, cada any, hi ha persones que et diuen m'he vacunat i al cap d'uns dies m'he refredat, no? He tingut allò un encostipat. Potser no ha estat una grip, potser no ha estat una Covid, però he tingut un encostipat. Això és així? És perquè hi ha una baixada de defenses, una reacció del nostre cos en aquesta vacunació i que afavoreix potser doncs, això, que agafem un refredat?
1: Ja hem dit que el refredat i la grip no és el mateix. ¿Vale? La grip el produeix el virus de la influenza. Per això en tenim una vacunació per la grip, perquè normalment sol acostuma a haver un virus que muta més o menys, però sempre és el mateix. De refredats, n'hi ha 200 virus que poden produir un refredat. Per tant, clar, la vacuna de la grip no és efectiva per refredat, és efectiva per la grip. Però les complicacions això que pot produir una grip no és el mateix que les complicacions que pot produir un refredat.
0: Però la vacunació provoca una baixada potser de defenses que afavoreixi que...
1: En principi no, les vacunes no tenen virus vius. Les úniques vacunes que tenen virus vius de les de la grip són les que es posen als nens que són nasals. La resta no tenen el virus de la grip. Per tant, moltes vegades es coincideix. També molta gent ve a vacunar-se en el moment en què comencen a haver-hi molts casos. Ostres, que el meu veí té, que l'altre té, que l'altre... Ui, em vaig a vacunar. Moltes vegades ja estan contagiats. El període de ventana que n'hi ha des que t'encomanes fins que surten els símptomes són de 3-4 dies. I moltes vegades a la gent li passa això, que ve quan ja està contagiat. Llavors sí, posem la vacuna, però al cap de 2 dies surten els símptomes. Però molta gent per això, perquè espera l'últim moment, quan ja veu a tot el voltant seu, infecta, que diu, ui, vaig a vacunar-me.
0: Anem acabant fent referència a de quina manera hem de gestionar la vacunació, si podem anar de forma espontània, si és molt millor que demanem cita amb la nostra infermera, infermer allò de referència, com s'ha de fer, hem de trucar al 061 a través de l'aplicació La Meva Salut.
1: En principi, com cada any, obrirem llistes per fer solament vacunacions, d'acord? Llavors, per agafar hora des de l'aplicació de La Meva Salut, on estan cites, hi ha un apartat que es diu vacunes i allà dintre està la vacuna de la grip. Si és candidat a posar-te, no sé això, que tinguis més de 60, que tinguis patologies de risc, ja et sortirà. A mi, per exemple, m'ho vaig mirar l'altre dia, com que no sap que soc sanitària, no em surt, ¿vale? Però ja es pot agafar hora, ja tenim llistes obertes i ja n'hi ha llistes ben plenes. D'una altra forma, anar directament a l'ambulatori i agafar hora. Vale? I a partir del 19 de novembre es pot anar sense cita prèvia. Això vol dir que primer hem de passar pel taulell, apuntar-nos i després vacunar. O sigui, a partir del 19 de novembre s'obre llista per tothom que vulgui vacunar-se i sense cita prèvia. Però això no vol dir que no passin pel tauler per apuntar-se, perquè si no, nosaltres no tenim les dades del pacient.
0: Clar, perquè estava pensant igual en una persona jove, sana, però allò que comentàvem, però que en el seu entorn familiar o d'amics hi ha persones vulnerables, considera, no?, que per ell, però també, sobretot, per aquest entorn, és millor vacunar-se, això ho pot fer.
1: Sí. Mai diem que no a ningú, perquè això, tothom té un avi, té un pare o té

0: qualsevol persona vulnerable que està a prop, una amiga que està fent quimioteràpia, tothom té dret a vacunar-se i hem d'oferir la vacuna.
1: I llavors, quan es fa el tema de la vacunació, no sé si més enllà... Has comentat, en la meva salut et sortirà vacunació de la grip. El tema de la Covid serà una vegada anem a l'ambulatori que ens oferiran allò totes dues vacunes o ja hem d'indicar que vull totes dues?
0: Nosaltres tenim vacunes de sobre per posar de la grip, de la Covid i de tot el que vulgueu. O sigui que no n'hi ha problema. Quan aneu, nosaltres sempre oferim les dues i l'ideal és que es posin les dues. I no passa res per posar-les juntes. No n'hi ha cap contraindicació per posar totes les vacunes que n'hi ha juntes. Als nadons de mesos els posen 5 i no els passa res, pobrets. I a nosaltres, com grans, podem posar-nos dues vacunes que no ens passa res.
1: I habitualment que feu allò en un braç cadascuna?
0: Una en cada braç, gent que té una neo de mama no podem posar el braç i podem posar la cama, gent que no té braç li podem posar la cama, o sigui que tenim espai suficient per posar vacunes al nostre cos.
1: I alguna indicació per després de la vacunació? És a dir, ens pot fer una petita reacció? No una gran reacció, que ja han comentat que llavors aquesta persona hauria de parlar amb el seu metge per si realment, si ha tingut una reacció molt forta, potser no pot vacunar-se, però... Podem tenir petites reaccions, dècimes de febre, sentir-nos més cansats, inflamació...
0: Com totes les vacunes que posem, el que ens pot passar és que se'ns infla el braç, ¿vale? Si se'ns infla una miqueta de fred local, o que ens trobem una miqueta malament. Si ens trobem una miqueta malament, un paracetamol. I si ens fa molt mal el braç, també un paracetamol. El fet de que s'infli el braç vol dir que la vacuna està fent... O sigui, el teu cos està reaccionant contra aquesta vacuna, o sigui, que ja va bé que s'infli i que es posa una miqueta vermell.
1: No és que ens hagueu punxat malament.
0: No, això vol dir que el teu cos està fent les reaccions que ha de fer perquè aquesta vacuna sigui efectiva.
1: Està bé, ho aclarim, perquè de vegades surts allà dient m'ha punxat malament. No, els professionals ho fan molt bé i l'únic que, doncs, com s'estava explicant l'Esther González, la vacuna està fent reacció i això és positiu.
0: Això mateix.
1: Esther, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquestes explicacions i esperem que tots siguem responsables. No només allò amb nosaltres mateixos, sinó també amb la salut de la comunitat. I doncs fem una aposta per la vacunació.
0: Moltes gràcies. Igualment, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí en un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té 1.000 coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per 1.000 tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Molt bona tarda a tothom. Benvinguts de nou avui dimecres. Des de fa molts anys, molts anys.
1: Sí, ja no sabem quan.
0: Tornem aquí amb el Barreres, fora, després d'aquestes vacances tan merescudes.
1: Sí, senyor.
0: El programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació Adimo.
1: Jo us diré qui som, els membres, vull dir qui us ha parlat, en Jaume Girbau. Bona tarda, amic.
0: Bona tarda.
1: Cristina Sandoval, molt bona tarda, amiga.
2: Molt bona tarda.
1: Bueno, el Guillermo no pot estar amb nosaltres ja fa bastant de temps, però bueno, d'aquí el saludem.
2: Saludos, Guillermo.
1: Perquè segurament ens escoltarà. Vale. I també tindrem ara a l'Àngela des de Sevilla, con amor. Vull dir...
0: Ja la tenim.
1: Àngela, estàs per aquí?
3: Hola, bona tarda.
2: Hola!
1: Muy bien, muy bien.
0: Entonces, buenas tardes, Ángela.
1: Estás aquí con nosotros para iniciar el principio de temporada, ¿no?
3: Aquí estamos, lista para todo. Sí, muy, te lo necesito, Josep.
1: Muy bien.
0: ¿Y a la otra banda del vidre?
1: Bueno, que os parla el Josep Roca, hòstia.
0: Ah, també.
1: Deixem parlar de mi.
0: Ah, també parles tu, és veritat. A part de ser ligonista, també parla.
2: Qui és?
1: Vale, vale.
0: Josep Roca, bona tarda.
2: És el nuevo.
1: Santa Fe, per servir-lo a Déu i a vostè.
2: Vale, bueno. Però anem bé, eh?
1: I a l'altre costat del vidre, vull dir, tenim el nostre tècnic, en Josep Casasnovas.
2: Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, com per exemple el d'avui, que és Inici de temporada. Després de les vacances.
1: Sí, senyor.
2: I, per cert, la redifusió, que no se us oblidi que la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
0: Molt bé, i si no en teniu prou amb escoltar-nos...
1: Ah, amic.
0: Ah! També ens podeu visitar i veure'ns les cares, que és a la nostra seu social, que està al centre cívic de Can Pantiquet, carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet, del Vallès, tots els dimarts, de 17 a 21 hores. També ens podeu trucar per telèfon al 93 570 3525, 93 570 3525. I ens podeu deixar l'encàrrec, que molt de gust us atendrem. I si voleu intervenir en directe, ara mateix, en rigoroso directo, aquí al Barreres Fora, podeu trucar-nos, apunteu, agafeu boli, paper, llapis o mòbil, el que sigui, i apunteu 93 570 6866 93 570 6866.
1: Que bien pronuncia.
0: Que bien pronuncia.
3: Bingo.
0: Bingo. I al telèfon directe de Ràdio Mollet.
1: I ara, Àngela, què dices?
3: Benvinguts a casa vostra. Vamos, que nos vamos.
1: Molt bé.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Els castellers de Mollet seran presents avui diumenge a la primera jornada del concurs de castells que se celebra a la plaça del Castell de Torredembarra. La colla molletana s'afegeix així a les 12 colles convidades a obrir el calendari del certamen bienal més important del món casteller que continua els dies 3 i 4 d'octubre a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Els castellers de Mollet portaran a plaça tres construccions, un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7 i un 7 de 7. Des de la colla es mostren satisfets per poder tornar a ser presents al concurs. Un any més són declaracions de Rocío Morón, cap de colla de castellers de Mollet.
1: És una actuació molt, molt gran, diferent. No estem acostumats a actuar amb tantes colles alhora, però bueno, amb l'ambició de poder estrenar aquest 7 de 7, que és un castell molt gros, és un castell molt ample, és un castell que necessita molta, molta, molta gent per poder tancar-lo i amb les ganes, no, de que tothom vingui, tothom s'animi, s'apropi als assajos, és molt important per poder portar-lo diumenge. Amb moltes ganes i molta il·lusió també de gaudir de l'experiència, de gaudir del dia, de tota la gent que no va venir a l'ETAP i que es fica aquest any a donar-nos un cop de mà, doncs se n'adoni de l'importància i del sentiment que es fa castells i tothom estigui, doncs, com a casa, no? I molt a gust.
0: L'objectiu principal de la jornada, però, passa per un castell molt concret. La colla té posades les mires a carregar i descarregar el 7 de 7, una construcció que històricament els ha sortit força bé, tot i la seva amplada i l'elevat nombre de gent necessària per vestir-lo. I, per altra banda, us informem que la plataforma Salvem el Calderí ha entregat a l'Ajuntament de Mollet 500 signatures recollides a través de Change.org contra el projecte de construir un aparcament públic provisional als Horts de Can Filó, a una campanya que la plataforma va posar en marxa el juliol passat sota el lema Conservem els horts de Can Filosa. Per als impulsors de la campanya, l'entrega de les firmes serveix per fer visible aquesta reivindicació que té un ampli suport social al darrere.

0: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
2: Després d'una diada que no s'ha decidit fins la cinquena ronda, el podi han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
2: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'ha estat treballant en aquest contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
0: I aquí a casa nostra el sistema educatiu català afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
2: Segons l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en aquest futur.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols als prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors a les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
0: I en cultura, el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
2: El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrós i Javier Cabo el Premi de Cannes amb la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood.
0: I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra, després d'una diada molt igualada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda. Al podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola. Des del municipi del Baix Gaià i tenim en directe des d'Ona la Torre Raquel Martínez. Bon dia.
5: Bon dia, ara mateix ha acabat la roda de premsa final de balanç d'aquesta edició del concurs de castells a Torredembarra, on, com dèieu, els castellers d'Esparreguera han estat els guanyadors de la primera jornada del concurs de castells. Figueres i Cerdanyola han completat el podi d'una diada que s'ha disputat aquest matí, on la colla Bordeu s'ha imposat gràcies al 5-7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5-7 i un espectacular 3-7 aixecat per sota, que ha fet vibrar la plaça del castell per sumar un total de 1.940 punts. Des de la Junta Tècnica, durant la roda de premsa, en Francesc Salvador ha dedicat el trofeu als membres de la pinya.
6: Dona molta importància aquest trofeu, el té la pinya, els baixos, tota la flota de rengles que tenim, perquè s'han fet una actuació de rengles.
5: El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5-7, el 2-7 i el 7-7. En Jaume Bahí ha destacat el bon ambient que s'ha viscut durant tot el certamen.
7: Sí que es veu el punt de competició, però també es veu el punt de germanor. Si va que vosaltres portin un castell més gran que el meu, però jo et faré pinya. Quin va anar al darrer quan tu el descarregues. I és, per mi és el millor. perquè el que es viu en aquesta plaça no, no crec que es digui a les altres places més grans, i, però per mi ha estat excel·lent. I l'organització...
5: Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. En total, de les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants, i només hi ha hagut dues caigudes.
0: Moltes gràcies, Raquel, i superem doncs aquesta primera entrega del 30è concurs de castells. Recordem que el cap de setmana vinent arribarà al Platfort dissabte i diumenge a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona, amb les 32 colles més ben classificades a la classificació que lluitaran per aquest 30è concurs de castells. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant així la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
2: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, l'Alicia del Río, ha instalgut al govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
3: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba... En este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes, y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto, realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
2: Ahir, en un vídeo penjat a les xarxes socials, Mari Carmen apel·lava directament al president Pedro Sánchez a tirar endavant el decret.
0: Per la seva banda, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres a Catalunya, exigeix la inclusió dels contractes indefinits a aquest nou decret.
8: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
2: El sindicat també prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
0: Parlem també precisament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha confirmat que s'està treballant a contrarrellotge per portar precisament dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
9: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
2: Sánchez ha parlat en un acte a Getafe per presentar els candidats a Madrid, i el PSOE també està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant en el Congrés. Els socis de Sumar, però, avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar el Consell de Ministres. Sánchez ha apel·lat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar aquesta mesura.
0: Parlem del sistema educatiu català, que afronta una situació que els equips directius titllen com a d'emergència.
2: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient invertir el 6% del producte interior brut en educació en el futur. Per ell, les mesures són urgents i s'han de posar ara mateix.
10: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradadament.
11: No hem tocat fons?
10: No, no hem
11: tocat
10: fons.
11: I si no posem tots aquests remeis, encara serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
10: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no, no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat hi hauria d'haver aquesta... Més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
2: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I en plana jurídica, recordem que el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui, als 72 anys després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
2: Avui mateix Peinado fa 72 anys, l'edat màxima de jubilació que tenen els jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid. Això havia prorrogat la seva activitat per poder completar la instrucció d'aquest cas.
0: Amb aquesta jubilació es deixa sense efecte, doncs, l'expedient disciplinari que el Consell General del Poder Judicial va obrir per la interlocutòria, on deia que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar-li una eventual sortida del país.
2: Peinado va ingressar a la carrera judicial amb 40 anys, no per oposició lliure, sinó per concurs de mèrits. Abans havia exercit d'advocat i de secretari municipal. Dins de la seva trajectòria i especialment la instrucció del cas Gómez han estat objecte de moltíssima controvèrsia. També ha generat molt de debat el fet que la seva filla estigui vinculada al Partit Popular.
0: I en matèria d'agricultura, el conseller Òscar Ordeig assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
2: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i caldrà buscar el consens per decidir on es destinen aquests recursos. Tot això amb la visita posada a la taula agrària està convocada per demà amb diferents organitzacions del sector.
0: I encara un altre punt en aquest sector primari és que el Canal d'Urgell tanca avui la campanya de reg amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'ha llarga durant aquest mes de setembre.
2: La pràctica abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Parlem ara de turisme, i és que amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
2: El pont de la Mercè i el bon temps han afavorit les noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels 2 mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
12: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
13: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
12: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
0: I on també es parla de turisme és Altafulla, al municipi del Tarragonès, que en el seu cas ha iniciat un procés per definir com ha de ser el seu model turístic.
2: Per fer-ho, vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Una de les principals qüestions que s'hauran de valorar és la regulació dels habitatges turístics, tenint en compte que és un municipi altament tensionat. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
14: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. parla la coalcaldessa Alba Muntades.
15: Decaurien l'any 2028 i per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
14: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè en tramitin la renovació.
0: Obrim plana local i ho fem parlant de gastronomia, perquè el restaurant Pícnic de Sitges serveix aquest migdia el seu últim torn de menjars, i és que el Ministeri de Transició Ecològica recuperarà la possessió dels terrenys en base a la llei de costes.
16: L'Ajuntament de Sitges ja treballa amb el Ministeri per definir el futur de la zona, que va tancar dos establiments més i encara estan en desús. Canal Blau FM, Carles Monasterio.
17: Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. Amb la recuperació possessòria del Pícnic, el Ministeri donarà per finalitzada la recuperació dels 3 edificis situats en aquest tram de passeig: Pícnic, Kansas i Club de Mar. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir. La voluntat és evitar la degradació de l'edifici i que quedi tancat amb plaques de ferro, tal com ha passat amb Kansas i Club de Mar.
18: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
17: L'Ajuntament de Sitges ha confirmat que està previst que representants del Ministeri vinguin durant el mes d'octubre a reunir-se per parlar sobre el futur d'aquest tram de litoral. La voluntat és que Sitges pugui formar part de la decisió del projecte que, a priori, el Ministeri té previst executar.
0: Obrim el bloc cultural. Comencem parlant de cinema. La coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. El palmarès també ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'Escac i dirigit en aquest cas per Julia Caldwell Serra, amb una menció especial a la secció Nest. El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Calvo el premi de Cannes a la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar a Espanya en els Oscars de Hollywood. També recordem, en aquest cas seguim parlant del Festival de Sant Sebastià, i és que el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate Oflin.
16: La coproducció catalana de 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació amb el repartiment de Javier Cámara.
0: Parlem precisament, com hem dit abans, de La Bola Negra, i és que aquesta ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com el de Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana, com acabem d'explicar, s'ha endut el premi del públic.
16: És una proposta que amaga una visual molt treballada. Els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, Cris Jornada. Des del 9FM, Núria Pereira.
19: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jornada, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
20: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
19: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
20: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està seguint un personatge o tal, i en canvi en l'altre la càmera és molt activa.
19: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
20: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexe de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
19: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
0: Canviem el cinema per la música. Una platja del Bogatell plena de gom a gom ha estat l'escenari aquest dissabte de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer el grup anunciés una aturada indefinida.
16: En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní, que s'ha acomiadat damunt Fins Sempre Barcelona, Us Estimem, ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre altres. El concert ha finalitzat amb un espectacle de drons on la formació ha expressat el seu amor per la ciutat. Aquest multitudinari concert gratuït és un dels plats forts de l'oferta musical de la Mercè, que també ha comptat amb les actuacions de les Riques al Polen, la Pegatina o Esbatlana. Les festes viuran avui la seva última jornada amb els últims concerts i l'esperat piromusical, que a partir de les 10 de la nit i que aquest any es trasllada a la platja de la Nova Icària.
0: I parlem també de la Setmana del Llibre en Català, que ha tancat avui la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 més per sobre de l'any passat, i una facturació que fregarà el milió d'euros, un 12% més que ara fa un any.
16: Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. Oriol Magrinyà, que és el president d'editors.cat, ha fet balanç de la Setmana del Llibre.
1: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement, a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes, i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu.
16: L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català.
0: Són les 2:22. Anem a parlar d'esports.
21: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
16: Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
0: Parlem també de futbol femení. A la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
16: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte a 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maixala i Patrick Guijarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportiu a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el segon triomf consecutiu del curs.
0: I a la segona divisió masculina, el Sabadell empata en la seva visita al camp del Celta.
16: Els arlequinats han signat les taules a un gol en la seva visita al camp del filial gallec i dorm en zona de play-off. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegi és el Girona, que hi guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van Vic.
0: Aquest partit del Girona, recordem, es va jugar divendres en el que va ser el primer partit de la jornada a la Lliga Hypermotion. Baixem una categoria més a la primera federació, victòria del Sant Andreu, en aquest cas en el primer duel català de la temporada.
16: Els quadribarrats es van imposar per 1-2 al Nàstic en un darrer gol marcat per Alexis en l'últim sospir del partit. L'Europa, amb un nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga avui a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majalaonda a partir de les 4 de la tarda.
0: I encara en futbol hem de parlar de la Copa del Rei, perquè avui el Prat té el partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia. Visita el Sant Rafael. Recordem que l'equip guanyador rebrà a la primera eliminatòria un conjunt de primera divisió. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio.
4: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els Potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al Club de Futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Elit i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè aquest cap de setmana també s'ha donat el tret de sortida a la Lliga ACB.
16: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cada setmana el curs 26-27. Ahir ja va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Grana per 119-101. Avui el Joventut ha perdut a la pista del Berrogan per 110-104, mentre que el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Murcia a les 5 i a les 6 l'Irema Lleida visita al València.
0: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'handbol. El Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs.
16: Els blaugranes s'enfronten als Amalek Egipci a partir de 2:15. Els de Carlos Ortega es van derrotar el Piñeros a l'inici de la competició i avui es jugaran al primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també va guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
0: I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè avui es disputa la prova en ruta dels mundials que s'estan disputant al Canadà. Hi haurà, en aquest cas, un representant català amb la selecció espanyola. Parlem de Marcel Camproví. Ahir a la prova femenina, Paula Blasi no va tenir sort perquè es va haver de retirar a falta d'uns 90 quilòmetres per a l'arribada després d'una caiguda multitudinària. Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què us sembla? Sentim un poema que parli de què bonica és la nostra escola. El sentim?
6: Hola, em dic Valeria Luna. Vaig a l'escola Escocetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol La meva escola i el seu autor es diu Miquel Martí i Pol. L'he escollit perquè m'agrada la meva escola. El meu quadern és content, amb números i contes. Sumo, resto i llegeixo. Aprendre és divertit. La ciència és divertida, una explosió de vida. I al pati a jugar, per després tornar a estudiar. Cada dia és una aventura d'aprenentatge i tendresa. Visca la meva escola ideal i on aprende és divertit. Miquel Martí i Pol.
5: Moltíssimes gràcies, Valeria, per escollir un poema que parla amb tant de carinyo de les nostres escoles. Adeu, embaladits!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells celebrat aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
9: Després d'una diada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda, el podi l'han completat les castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
7: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
7: Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
10: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant a la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
7: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
10: Segons l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en el futur.
7: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
11: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols als prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més. I fins a primeres hores de la tarda, aquests valors de les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
7: I en cultura, La Bola Negra ja ha arribat als cinemes, envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana precisament s'ha endut el Premi del Públic.
9: També la coproducció catalana Cinco Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara, també precisament en aquest festival de Sant Sebastià.
7: I en els esports, la selecció espanyola s'imposa Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra. Ho ha seguit durant tota la jornada d'aquest matí la companya Dona la Torre, Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
12: Bon dia. La colla Bordeus s'ha imposat gràcies al 5 de 7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota per sumar un total de 1.940 punts. El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de 7 com a millor construcció. La directora del concurs de castell, Esther Roca, ha agraït la implicació de les colles que participen en aquesta jornada de Torredembarra.
13: Cada cop més aquesta jornada les colles se la creuen, igual que es creuen dissabte, igual que es creuen diumenge per nosaltres, i sempre hem insistit, el concurs són 42 colles. Són 42 colles repartides en 3 jornades. I les tractem, o intentem tractar-les a tots per igual. Gràcies de veritat per creure-us aquesta jornada com dissabte se la creuen o com diumenge se les creuen.
12: Per la seva banda, la consellera de Cultura a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat el paper fonamental que tenen les colles més modestes en el fet casteller.
14: Tothom espera el diumenge veure les grans colles, veure els castells de gama extra, però el món casteller no s'entendria i no seria el que és sense les vostres colles i amb aquest esperit tan preciós que demostreu.
12: De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut 2 caigudes. Durant la jornada de la torre hi ha hagut 33 atencions sanitàries i només 4 d'elles s'han derivat a centres mèdics.
7: Moltes gràcies, Raquel. Tanquem, doncs, aquest primer cap de setmana del 30è concurs de castells a Torredembarra i us emplacem el cap de setmana vinent, quan arribarà el plat fort amb les millors colles castelleres de Catalunya a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
9: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, insta el govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
15: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
9: A tot això se li ha afegit en un vídeo penjat a les xarxes socials la reclama de Mari Carmen, que apel·lava directament al president Pedro Sánchez per tirar endavant aquest decret.
7: Seguim amb més reaccions, en aquest cas la d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en aquest cas a Catalunya, que exigeix la inclusió dels contractes indefinits al decret.
16: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
9: Aquest avís, a més, el sindicat prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
7: També ha dit la seva, precisament, Pedro Sánchez, que confirma que s'està treballant a contrarrelotge per portar dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
17: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
9: Bé, com el sentíem, tot això ha sigut des de Getafe, que estava presentant els candidats per Madrid. A més, el PSOE sabem que està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés. Però els socis de Sumar avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar-se en el Consell de Ministres. Sánchez, com veiem, també hi hem sentit, ha parat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar la mesura.
7: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
9: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient amb invertir el 6% del producte interior brut en educació en un futur. Per a ell, les mesures són urgents i s'han de posar en actiu ja.
18: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
19: No hem tocat fons?
18: No, no
19: hem
18: tocat fons.
19: Podem anar més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
18: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver aquesta més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
9: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Seguim aquí a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
9: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i que caldrà buscar el consens per decidir a on es destinen els recursos. Tot això es fa amb la vista posada a la taula agrària convocada per demà amb les diferents organitzacions del sector.
7: Seguim parlant, en aquest cas, d'agricultura. A nivell català, el canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua, que són superiors al 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor d'aquest estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i que, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
9: La pràctica d'abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és el responsable d'aquestes pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tancarà 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
7: I avui hem de parlar també d'intel·ligència artificial, i és que apropar-la de manera divulgativa és l'objectiu també d'aquesta i de les noves tecnologies de cara a tots els públics.
9: Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa de la xarxa que s'estrena a les 9 d'aquesta nit a les televisions locals i a la xarxa Més. Per més detalls, Arnau Olmos.
20: Els Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
21: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
20: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Parlem també de turisme. Per cert, ens trobem ara mateix en plena operació tornada del pont de la Mercè. Donarem un cop d'ull ràpid a la xarxa viària catalana, on ara mateix només tenim tallada la carretera C14 a Oliana, la demarcació de Lleida, a causa d'un accident. I un altre accident, en aquest cas a la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, parlem de l'autopista AP7, també obligat a tallar un carril en sentit Barcelona. Recordem que aproximadament entre les 12 d'aquest migdia i les 12 de la nit s'estima que uns 285.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim parlant, en aquest cas, de turisme, perquè amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
9: Aquest pont de la Mercè i el bon temps han afavorit noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
22: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
23: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
22: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
7: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de La Bola Negra, que ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest mateix cap de setmana s'ha endut el Premi del Públic.
9: És una proposta que amaga una aposta visual molt treballada, i és que els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, la Cris Jordana. Des del 9FM, Núria Parera.
24: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
25: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
24: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
25: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge, està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altra, la càmera és molt activa.
24: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
25: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexa de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
24: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
9: També en aquest festival de Sant Sebastià, la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Concha de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. En aquest festival també s'ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit per Julia Colwell Serra, amb una menció especial a la secció NES. El premi per públic s'ha endut La Bola Negra, tal com comentaven, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Cabo el premi de Cannes també a la millor direcció. I també el britànic Matt Lake ha estat el gran protagonista d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Concha d'Or, el premi al millor guió i el millor de millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn.
7: Seguim parlant de festivals, en aquest cas d'un d'un pèl més petit, el Festival TNT Terrassa, Noves Tendències, que ha tancat aquesta 19a edició després de 3 dies en els quals la ciutat s'ha convertit en un gran escenari de creació contemporània.
9: Les arts vives no només han omplert els teatres, sinó també les places i els carrers, amb la voluntat d'arribar a aquests nous públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
1: Jugar, sorprendre's i, sobretot, deixar-se descol·locar. Amb aquesta filosofia, el TNT ha convertit Terrassa durant 3 dies en un laboratori d'arts vives, amb propostes que han tornat a desafiar els límits del teatre, la dansa i la performance. Sota el lema Prohibit no jugar, aquesta 19a edició ha fet una aposta especial per sortir dels teatres i ocupar el carrer. 6 espectacles gratuïts han portat la creació contemporània a places i barris, amb propostes com el flamenc irreverent de la Chachi o la particular dansa de la pluja de la banda esfèrica. Ens ho explica la Marion Betriu, directora del festival.
2: La veritat és que la resposta ha sigut molt bona, no? La gent ve amb la família, amb amics, amb, no? O sigui, hi havia molt ambient de la gent molt encuriosida de què és el que estava passant doncs, al carrer, no?
1: En total, han estat 18 propostes i 5 estrenes sorgides de les residències artístiques del mateix festival. Una edició que ha volgut fer de l'espectador alguna cosa més que un espectador, convidar-lo a participar, jugar i deixar-se sorprendre.
7: I parlem ara de música. La plaça del president Tarradellas de Badalona ha donat la benvinguda a la tardor aquest dissabte amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu de la ciutat.
9: A l'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot un molt bon ambient. Segons dades de l'Ajuntament, hi han assistit més de 15.000 persones. Des de Ràdio Ciutat de Badalona no s'ho van perdre. L'Anna García de l'Albéniz és la que ens ha explicat com va anar.
3: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, Michael Jackson, It's Raining Men, la banda sonora de Gris, Madonna... Un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 amb un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita, diuen, per ballar, cantar, que els porta molts bons records, i també per desconnectar de la rutina.
4: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto. Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenían que ser una vez al mes. Hay de todo. Gente joven, gente como nosotros, todo, todo junto. Muy bien.
5: Espectacular, m'encanta, me recuerda mi juventud.
3: Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'Estiu, que es va celebrar per primera vegada al setembre de l'any passat.
7: I seguim amb més música. La Piaz és el projecte musical del fregatí Jordi Cabós i ha estat inclòs en la 6a edició del cicle Vesprades Ponent Música als Ateneus, organitzada per la Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran i per la Delegació Lleidatana de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
9: La cita serà el pròxim dissabte 3 d'octubre a la Unió Recreativa Maialenca de Maials en el Segrià. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
6: La Piaz ha afirmat amb convenciment que el que més li agrada de fer música és fer directes i compartir les seves cançons amb el públic. Ha experimentat amb diversos formats, solitari, trio, banda, però a Maials i actuarà amb guitarra, piano i veu. Cabós ha visitat els estudis de Ràdio Rosselló després de publicar el seu nou single, Tu i jo, un avançament del que serà el seu pròxim treball.
26: Quan volem a Carrecita, a l'any de la fi de curs, jo els marges
0: calendaris plens de dibuixos en un dels exàmens.
6: Tot i que encara no té confirmats ni títol ni data de publicació, sí que ha pogut confirmar que serà un EP.
8: En un principi serà un EP. Vale. No ho dic amb la boca pellida perquè no ho sé encara, però en un principi sí, de fet ja tenim algunes cançonetes que estan gravades, que estan a la recàmera, i esperem que ara quan comenci un altre cop al setembre a Barna i tal, pues poder fer alguna més i veiem què surt. Si surt un àlbum, pues seria increïble.
6: Músics i membres de la Ludwig Band han recolzat a la Piaz i estan participant en la producció d'aquest single i del futur EP. Necessari.
7: Són les 2:51, moment d'anar als esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
7: Comencem parlant de futbol, de la selecció espanyola que es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
11: Lamine Yamal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans amb un gol de Gordon, però Alex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
7: Més futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
11: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maïssa i Patrick Garro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant la Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el seu segon triomf consecutiu d'aquest curs.
7: Ens n'anem al bàsquet, tret de sortida a la Lliga ACB.

0: regular i batent el seu rècord de victòries a la seva història a la Lliga CB. Per tant, partit complicadíssim pel conjunt català, que comptarà amb nou cares noves en el debut, sobretot especial, de McClung, jugador que guanya el concurs d'esmaixades l'NBA durant 3 anys consecutius, i també de l'última incorporació, Jacel Pérez, un dels jugadors revelació la temporada passada a la Lliga CB. També més novetats a la Lliga del Girona, molts jugadors que debutaran en la competició, com Whittaker, també, per exemple, jugaran David Enguessant, continua també convalescent Maxi Fjellerup, i tampoc podrà jugar avui un dels nous fitxatges, el jove Isaac Vázquez. Kung, d'altra banda, l'ala pivot eslové, és dubte fins a última hora. Veurem el Girona si és capaç de tombar el Múrcia, que a les dues últimes temporades s'ha endut el triomf de Girona.
1: I avui a les 6 l'Irene de Lleida tancarà la jornada visitant en el València.
2: També parlem de bàsquet femení. El Manresa disputa aquesta tarda a partir de les 5 a Mollerussa la final de la Lliga Catalana davant del TGN Bàsquet. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Farell.
3: L'equip Magenta arriba a la final en el seu millor moment, després de completar una gran pretemporada. I el canvi de cicle, el nou entrenador i 8 cares noves, el Manresa CBF està mostrant un gran nivell en tots els partits. Les victòries contra el Bàsquet Almeda i el Cila 21, rival de la categoria, confirmen el nivell ascendent i el potencial de l'equip. Davant, es trobaran el TGN Bàsquet, que va imposar-se a la Viladecans i el Mataró, al grup 1. El Tarragona també té nou entrenador, però ha aconseguit mantenir el rol principal de la plantilla. L'entrenador del Manresa CBF, Adrián Martínez, i això just després d'obtenir bitllet per la final.
4: Doncs amb il·lusió al final, perquè no ens ho esperàvem ni sí ni no, realment. O sigui, veníem aquí, sabíem que era pretemporada, que al final ens havia de servir per rodar. Hem aconseguit treure els dos, a més treure els dos amb unes primeres meitats molt bones i amb unes segones que ja ens ha costat remar, o sigui, ens ha tocat remar en contra, i ho hem sabut fer. I ara a gaudir del cap de setmana vinent, i si cau perfecte i si no, no. Nosaltres el nostre focus sabem que és l'inici de Lliga i volem arribar a l'inici de Lliga com ens toca.
3: L'equip Magenta té els dubtes d'Eva Masquer i en Deix Cocariu, que no van poder jugar davant el segle XXI.
2: Parlem també d'handbol. El Barça ja està jugant la segona jornada del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'enfronten des de 2:45 al El Zamalek egipci. Ara mateix, minut 22 de la primera part, i els blaugranes dominen per 5 gols, 13-8.
1: Els blaugranes de Carlos Ortega van derrotar el Piñeros a l'inici de competició i juguen al primer lloc del grup contra aquest conjunt egipci, que també va guanyar el seu primer partit. Recordem que l'equip català defensa el títol aconseguit l'any passat.
2: I acabem amb un apunt de ciclisme. A les 3 es posa en marxa la prova en ruta dels Mundials que celebren al Canadà amb un representant català al pilot. Parlem de Marcel Camprubi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
5: La xarxa de comunicació local.
6: A veure, parla'm una mica tu.
7: Hola, sóc el López.
6: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
7: Vale.
6: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
7: Em van a Morgades Valldosera?
6: Sí, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
7: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Vale, doncs ja està.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la secció.

0: sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
1: T'has presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
2: Bola negra.
3: Bola negra.
4: Bola negra.
5: ¿Por qué t'han echat la bola negra?
6: ¿Qué t'han dicho?
7: Que soy homosexual.
8: Buen chico.
0: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
9: Soy Joe. Yo Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
10: Nunca había tenido una mejor amiga.
9: Yo tampoco. Vamos.
0: La Isla Olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'Illa Oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
11: Volvemos a casa. Continguts en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: a fons. Entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a man. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

aquesta és la música de Two Lane Summer, un duet de música country pop establert a Nashville, format per Joe Hanson i Chris Ray. Amb el programa d'avui escoltarem àlbums de 2026 i començarem amb aquest, l'àlbum de debut d'aquest duet. Es diu Flawless i és un disc magnífic. Els dos músics es van conèixer a les sales de composició de Music Row. Ràpidament van destacar per les seves potents harmonies i temes romàntics d'estil positiu i autèntic. Es van fer molt populars a TikTok i a Instagram i va signar per la discogràfica Quartz Hill Records a principis del 2025. Van publicar l'EP anomenat Till I Found You, que incluïa la cançó del mateix nom, un dels seus temes més coneguts.

escoltat en primer terme per obrir el programa la seva cançó Till I Found You i després aquest preciós When You Love Somebody, també una de les cançons més populars d'aquest disc de debut de Two Lane Summer, que en té d'altres. Till I Found You ha estat a l'EP, una versió molt popular per a casaments, també forma part d'aquest disc amb Flawless, la cançó que també ens acompanya, com per exemple amb When You Love Somebody, que acabem d'escoltar, i una altra cançó molt coneguda del qual n'han realitzat una altra versió anomenada Forever Version per aquest disc, la cançó anomenada Force Dancing, cançons que sumen i acumulen milers de reproduccions a plataformes com Spotify o Apple Music. Avui hem escoltat Flawless, el disc de debut de Two Lane Summer, Johansson i Chris.

És un altre dels àlbums que us volem recomanar d'aquest 2026. Feia molt temps que no sentíem res d'en Barrett, també, per un personatge que es va fer famós quan va aconseguir la tercera posició a la novena edició del popular programa de televisió The Voice l'any 2015, on va formar part de l'equip de Blake Shelton. Cantant de country, country rock i country alternatiu, va tenir força èxit amb aquest programa, barrejant el country, el rock, el blues i el soul amb les seves cançons. Després es va consolidar a Nashville com un reputat compositor de cançons i ha compost temes per grans artistes de la indústria, com per exemple aquell God Bless the Boy de Cody Johnson. Recentment ha editat dos volums del Crescendent Country en dues cançons cada un, dos senzills, i finalment un tercer volum que inclou ja diverses cançons més, amb aquest A Room Full of Fighters, l'àlbum que va publicar el 2016. Hem escoltat en d'ell la primera de les cançons de l'àlbum, aquest tema anomenat There's a Groove, i sentirem ara els dos senzills. El primer és Clown in a Barrel, Barrett Paper.

D'aquells orígens de l'artista, cal destacar cançons que van ser èxits a les llistes americanes del US Country, com aquell I Just Love to Lay You Down, que va ser un número 16 l'any 2015, a part de les cançons que va extreure en l'àlbum The Voice, The Compact Season 9, la sessió completa de l'edició número 9, publicat per Republic Records, també aquell 2015. Aquí tenim, doncs, les noves cançons i el retorn per la Porta Gran, també com a cantant d'en Barrett Baver, amb cançons com aquest senzill anomenat Next to You.

De la següent intèrpret escoltarem un parell de cançons perquè es tracta d'un EP publicat amb 5 temes. Es tracta de la Karen Dixon, cantant i compositora de música country alternativa, folk i americana, establerta a Nashville. Originària de Carolina del Nord, criada a Pennsylvania, és coneguda per una forta identitat i cançons que parlen sobretot de relacions tòxiques o d'abús domèstic al qual s'hi ha enfrontat des de sempre. Barreja arrels clàssiques del country amb una narrativa emotiva, combinant influències de grans llegendes amb cantautores més modernes. Bird in a Cage va ser el seu EP d'estudi de debut el 2025 i aquest Accidental Cowgirl és el seu darrer treball en format EP. Hem escoltat el tema que es deia precisament Accidental Cowgirl i ara ens aportarà una excel·lent cançó, un senzill anomenat Chasing Cowboys. Ella és la Karen Dixon. Oh.

podríem parlar de nova música de Darius Rucker, però tampoc estaríem fent honor a la justícia. Sí que s'ha editat el Homegrown, un EP de 7 cançons, aquest 2026, per exemple, i conté cançons com aquesta, que va ser un senzill publicat a finals de 2014, el tema que arribava al número 2 de les llistes americanes aleshores, del seu àlbum Southern Style, i que es deia Homegrown Honey. Altres èxits d'ell mateix també es troben amb aquest EP, que es diu Homegrown is History in the Making, per exemple, aquest número 3 del 2009, o aquest famosíssim tema que ell es va encarregar de portar a dalt de tot, aquest Wagon Wheel del 2013, que va ser un número absolut a les llistes americanes de música country.

així arriben a la recta final del nostre espai. Després d'escoltar Darius Rucker, farem el mateix amb Lion Monsic. Lion Monsic acaba de publicar el seu darrer treball discogràfic el 21 d'agost de 2026, anomenat The Mountain Goat. És el seu quart treball en discogràfic d'estudi, a part d'un extended play que va publicar el 2017. L'única cançó que de moment ha sortit en format de senzill d'aquest àlbum és el tema anomenat Love is Blind. L'amor és cec.

Un d'aquells personatges criats en ranxos, en llocs indòmits, com Sheridan, Wyoming, on va néixer el 1993. És Ian Munsey, un personatge doncs, que té la música d'arrels dins de la seva sang, i això és el que ens ho porta, perquè la seva família és de múltiples generacions de cowboys i de ranxers i també de músics. I ell ens ho porta amb els seus anteriors treballs discogràfics i amb els documentals que ha realitzat i que li han servit d'experiència. Coyote Cry, White Buffalo, Eagle Feather, o aquest darrer, The Mountain Goat, de 2026. Excel·lent música la d'aquest personatge que us recomano a través del Club del Country molt especialment. Ian Munsey, això és el tema que obre el disc, que es diu Mountain Goat.

goat. Música que ens arribava a través dels anys en West of the Rest Records i l'anunci el gener de 2026 de treballar conjuntament amb Triple Tigers Records i també amb el seu propi, perquè West of the Rest Records és el seu propi segell en discogràfic. Doncs a través d'això i d'una relació amb Warner Music ha permès llançar de manera nacional i internacional la seva música. A finals de gener d'aquest 2026 es va llançar també la cançó anomenada Jerónimo. No era senzill oficial, però es va donar a conèixer d'aquest quart àlbum d'estudi d'Ian Moncic, aquest The Mountain Goat.

És la cançó Borrow Mine, que ens aporta des de l'àlbum Thank God, aquesta cantant de música country cristiana, que es diu Liana Crawford, nascuda el 1995 a Stanwood, a l'estat de Washington. Un altre dels senzills d'aquest disc es diu Thank God.

Miquel de Prat amb aquest artista i el seu segon treball discogràfic. Va debutar amb l'Still Waters el 2024 i ha publicat en dos EPs, un el 2018 i l'altre el 2020. Liana Crawford amb una darrera cançó d'aquest disc editat per Provident Label Group. Amb la seva música ens acomidem. Serà fins la setmana que ve al Club del Country. Aquest tema de l'àlbum Thank God es diu Her. Adéu-siau.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, siu benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai a consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana nosaltres reprenem, doncs, amb la nova temporada aquest espai A Fons després d'aquestes vacances d'estiu i el reprenem amb el Partit Socialista de Mollet i la seva representació ens acompanya, com és habitual, la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz, a qui saludem. Bona tarda, Encarna. Benvinguda de nou després de tots aquests mesos sense trobar-nos en aquests micròfons.
2: Doncs moltes gràcies, i ara ho dèiem, quant de temps o quantes setmanes sense sentir aquesta música, i sembla mentida.
1: Déu-n'hi-do.
2: Que el temps corri d'aquesta manera. Gràcies, gràcies, i molt agraïda d'estar aquí en aquest espai.
1: Gràcies a tu, Encarna, de nou. I abans de començar, això sí, com sempre, recordar-vos que aquest és un programa participatiu en què la ciutadania ens podeu fer arribar les vostres preguntes trucant al telèfon de la ràdio, que és el 93 570 68 66, el 93 570 68. 68-66. Com apuntàvem, Encarna, primer A Fons de la temporada, ens estrenem amb el vostre partit i, de fet, doncs, es venen mesos molt intensos perquè comencem un nou curs polític amb la mirada ja posada en el que són les eleccions municipals de cara al 2027, que és un dels esdeveniments a nivell polític, doncs, més rellevants que passen en els municipis. Des del PSC entenc, doncs, que hi esteu treballant. No sé què ens pots comentar al respecte.
2: Doncs, si et soc sincera, sabem que tenim aquestes eleccions, però ara per ara estem molt immersos en el dia a dia, en tota la feina que tenim per davant, la que volem acabar, fins i tot projectes que volem engegar, o sigui, uh-huh, que, bueno, el nostre objectiu ara no està realment al maig, tot i que, evidentment, tota la feina i tot durant tot el mandat hem estat treballant, doncs, per això, no només ja per les properes eleccions, sinó per responsabilitat a les anteriors i a tota aquesta confiança de la gent per complir el que vam dir. Tots els projectes, doncs, que tenim a la ciutat, doncs, els volem acabar o com a mínim donar continuïtat al màxim possible, però sí que és cert que ara per ara, doncs, tenim moltes coses en el dia a dia com per tenir la vista, doncs, tan lluny. Evidentment, quan passin uns mesos, segurament, doncs, ja quan entrem al 2027, doncs ja sí que encararem, ja ens posarem, doncs, més en aquesta visió de cara a les properes eleccions municipals, però ja et dic, com a mínim ara estem, de veritat, immersos completament en la voràgina de la gestió de municipal.
1: De fet, ara, Encarna, comentaves 2027 i sembla que quedi molt lluny, però realment queden només 3 mesos. Per tant, en breus, doncs, sabrem novetats, anirem parlant també de com es van gestionar, com es van gestant aquestes eleccions municipals, que, de fet, doncs, ja estan aquí a tocar i que marcaran, doncs, molt aquest curs polític.
2: Totalment, la veritat és que el primer semestre serà la majoria de temes, la majoria de, segurament, fins i tot aquests moments de ràdio també giraran entorn a aquestes eleccions, però, bueno, ja en tenim ganes, també, bueno, aquest contacte directe amb la gent, aquest sortir al carrer, explicar també noves propostes i, bueno, a veure, perquè de moment ja et dic, queda una mica lluny i esperem, doncs, arribar també amb el màxim de programa fet i també amb moltes energies, perquè et dic, tenim moltes ganes d'explicar, que ja ho fem, però tenim moltes ganes d'explicar tot el que hem fet al llarg d'aquests anys.
1: Perquè a nivell de partit, Encarna, el PSC de Mollet, en quin moment creus que us trobeu?
2: Nosaltres, com a grup, molt bé, fem activitats, ens anem trobant a la seu, estem molt fent equip, molt fent grup, amb tots els militants, amb tots els simpatitzants. Ara mateix veníem de fer també la Festa de la Rosa a Gavà, és aquesta gran festa del socialisme català, i la veritat és que molt bé, moltíssima, milers de gent concentrada, doncs, posant l'èmfasi, doncs, als municipis, a que radica la força de la gent als municipis, i estem molt contents. I després nosaltres també com a grup i a govern, doncs estem molt bé, estem molt cohesionats, treballem molt a gust, estem, la veritat és que tenim una molt bona sintonia, jo com a mínim la veritat és que estic molt contenta, i bé, igualment amb l'alcaldessa, superbé, tenim una persona que lidera un projecte fantàstic i d'una manera també fantàstica, i totes les totes les persones, tots els regidors que formen part de l'equip de govern, la veritat és que estem molt a gust i treballant força, però treballant amb moltes ganes.
1: Uh-huh. Ara, Encarna, feies referència que en aquests mesos que queden per davant esteu enfocats en projectes de ciutat, no? En alguns dels que seran de nous, alguns que s'han d'acabar, doncs, encara de gestionar. Podem parlar d'un projecte ara també que, de fet, s'ha gestionat en aquest mandat i que tot just aquest matí, doncs, s'ha presentat el que és la segona edició. Parlem del Girafeina Mesa 45, que ja es té data, es farà el pròxim 14 d'octubre, no, si no vaig errada.
2: Sí, perfecte.
1: I s'ha presentat tot just aquest matí, i de fet, doncs, enguany encara hi hauran més ofertes de feina. Comentem una mica aquesta iniciativa.
2: Doncs sí, ara fa 2 anys que vam començar, doncs, a tenir contacte amb la Cambra de Comerç aquí al Vallès Oriental. Ens van proposar, doncs, aquesta iniciativa, i per descomptat ens va semblar, doncs, que estava molt, molt alineada amb la nostra manera de fer i també amb la nostra responsabilitat política. Avui ho comentàvem, no?, que des de l'administració no podem generar totes les oportunitats laborals que voldríem, però sí que al final la nostra obligació és generar l'espai, doncs, perquè s'hi sorgeixin. I d'aquesta manera, doncs, vam agafar aquesta idea, i l'any passat, la veritat és que molt contents, una iniciativa que va agradar molt, 800 persones, 1.400 entrevistes en un mateix dia, més de 30 persones, doncs, que vam sortir amb una feina aquell matí a Mollet. Uh-huh. I ara, doncs, teníem clar, aquell mateix dia ja teníem clar i visualitzàvem, doncs, la següent edició, i ara, sí, doncs, amb aquesta idea, doncs, ens vam posar a treballar el dia següent i fer un pas més, perquè ja vam veure, doncs, que davant aquesta necessitat, doncs, va haver-hi una resposta molt, molt encertada, i aquesta fira, doncs, era aquesta resposta davant la necessitat de tantíssima gent, no?, que busca feina, o molta gent, doncs, que potser vol un canvi també, una oportunitat. I ara això, hem fet aquest pas endavant, doncs, ampliant horari, estarem al matí un torn de matí i un altre torn de tarda, així que donem cabuda, doncs, a moltes més empreses. Estem al voltant de 43 empreses enguany, 24 van ser l'any anterior, així que tenim moltes més ofertes per cobrir de feina, unes 250 de sectors molt diversos, i donant, doncs, això, cobertura a moltes persones de molts, ja et dic, de molts àmbits diferents, i que puguin trobar aquest espai, doncs, que els doni l'oportunitat o la possibilitat de trobar feina, que és, bueno, és en final definitiva pel que fem i pel que portem a terme les polítiques d'ocupació. Jo, per la meva part, molt contenta de formar part d'això, de crear, de donar aquesta oportunitat a la ciutat. Uh-huh. I esperem, com tu dius, doncs, el 14 que vingui moltíssima gent. Les inscripcions són via online. Des de la ràdio també tenen tota la informació, poden trobar la informació els links des del web municipal, la cambra, des d'Enfo, que és la nostra empresa municipal d'ocupació i formació, o sigui que tothom que vulgui, ja ho han dit persones fins i tot, doncs, que van participar l'any passat, no?, que va ser una experiència molt positiva. Uh-huh. Trobessin o no trobessin feina, sí, el que sí que van adquirir és molta confiança i moltes eines, doncs, per trobar-se després davant d'una entrevista, davant d'empreses, i això, doncs, també li dona sentit, no?, que no només és aquell moment que entregues un currículum, sinó que ajudem a la gent, no?, a expressar-se a explicar que les seves capacitats i els hi dona doncs, eines doncs, per treure profit. El que a vegades és una entrevista molt freda, doncs intentem que no sigui així, que sigui una experiència doncs, més completa tant per les empreses que necessiten personal com per tots aquests veïns i veïnes de Mollet que necessiten doncs, una feina estable, de qualitat i digna.
1: Mm-hmm. Clar, és el que comentaves, de fet, que a vegades doncs, a fer una entrevista pot ser com una mica intimidant, no? Molt fred, per tant, també entenc que així doncs, vas agafant aquest rodatge per, doncs, si en aquesta no surt bé, doncs, potser en altres entrevistes sí que acabes agafant aquestes eines. Volia preguntar-te, Encarna, quin és el format exactament del Girafeina? No sé si se segueixen aquestes entrevistes com en el programa Speed Dating, que també es fa des d'Enfo, són entrevistes més en profunditat, o quin és exactament?
2: És el mateix format, tot i que en macro un format molt més gran amb moltíssimes més empreses, però sí que és aquestes entrevistes ràpides en les que tens per dir, no està així quantificat, però 5-10 minuts per explicar-te, per oferir, donar-te a conèixer, per convèncer, per no només parlar del teu currículum, sinó també les empreses tenen l'oportunitat de captar una mica també l'essència de les persones. I bé, com parlàvem abans, aquests 5-10 minuts s'han d'aprofitar al màxim possible, i per això també dies prèviament a aquesta fira també oferim unes formacions doncs, perquè la gent doncs, no arribi allà sense haver-se preparat. És molt important estar preparat. Com bé dius, doncs, són moments també de nervis, no? de trobar-te davant d'un desconegut, parlant de tu mateix, intentant doncs, encaixar potser en una oferta. I amb aquestes formacions el que volem és això, explicar-li a la gent ben bé com serà la fira, quin tipus d'entrevistes són, com hem d'explicar la seva trajectòria, com preparar, no?, la seva narrativa. I això doncs, els tranquil·litza, els dona confiança i sempre surten molt millor les entrevistes.
1: Doncs per tancar el punt, recordem, el dia 14 d'octubre, com apuntaves, Encarna, doncs poden fer aquestes inscripcions prèvies i doncs molta sort a tota la gent que s'hi presenti, que doncs encara queda 3 setmanetes per aquesta fira.
2: Sí, esperem omplir el Mercat Vell i que sigui molt exitosa i hi moltíssima gent doncs pugui realment trobar una feina i si no també en temps posterior que puguin aprofitar d'aquesta experiència.
1: Totalment. Nosaltres per això no deixem el tema de l'ocupació, perquè la setmana passada es va constituir aquí a Mollet una taula per impulsar i dinamitzar la formació professional perquè doncs, les formacions vegin quines són les necessitats que hi ha al mercat laboral, no? I el mercat laboral doncs, alhora es pugui beneficiar d'aquestes formacions.
2: Sí, la veritat és que està tot molt, molt lligat i s'ha de treballar de manera molt, molt incipient, perquè en definitiva quan amb aquestes el mateix Girafeina, no? Ja te n'adones, no? Realment les ofertes que tenim encaixen entre les persones que tenim aquí a la ciutat o al territori i davant d'aquests dubtes doncs, que ens traslladaven a centres educatius, al sector industrial, agents econòmics, agents socials, doncs, creiem doncs, que era importantíssim tots aquests dubtes i tots aquests agents doncs, tenir-los en un mateix espai de debat, d'intercanvi d'idees, de poder parlar d'això, les necessitats, de reptes, però volem fer-ho també des de l'acció, d'establir doncs, uns reptes també i donar-li doncs, unes accions doncs, per intentar anar més enllà. I ara fa doncs, això d'uns 10 dies o que vam fer aquesta taula inicial doncs, per donar-li una empenta, un impuls a la formació professional per veure doncs, si el que nosaltres oferim doncs, està molt lligat també amb les necessitats de les empreses. La veritat és que molt contenta també, va encaixar molt bé, la gent es va conèixer, es van intercanviar contactes i ja estem internament treballant, intercanviant doncs, propostes, vam acabar la jornada doncs, amb una sèrie de propostes i a partir d'aquí treballar-les, continuem en en contacte en el Girafeina. Els hi convidarem també, perquè també està tot, bueno, té molt, molt a veure i és important que les empreses també es coneguin entre elles. I més endavant, doncs, continuant amb moltes més, molts més projectes, doncs, que li donaran sentit, i esperem, doncs, que bé, que continuï així. Vam acabar molt bé la reunió, tots molt, molt satisfets, i escoltant de primera mà, doncs, al final la realitat, i després, doncs, si podem ajudar a resoldre, doncs, aquestes necessitats, per nosaltres, doncs, molt contents.
1: Doncs també un tema que en continuarem parlant, perquè com apuntaves, tot just s'ha produït aquesta primera trobada, per tant, a mesura que es vagi desenvolupant i es vagin, doncs, concretant accions, anirem comentant l'evolució d'aquesta taula.
2: Evidentment que sí.
1: I ara parlem també d'altres temes més festius, més solidaris, perquè aquest cap de setmana, dissabte, al Parc de Carmolà arriba una nova edició del que és la Festa Animal, 5a edició ja, i de fet és una festa, doncs, que tot i ser festiva, doncs, també té un component molt solidari, i sobretot, doncs, apel·la molt al que és l'adopció dels animals.
2: Sí, és una festa ja consolidada, 5a edició. Això vol dir, doncs, que aquí a la ciutat, doncs, es té una percepció de la cura dels animals, doncs, molt àmplia. Estem molt implicats, no només nosaltres com a administració, sinó des de moltes entitats i ciutadania en general. Així quedarà palès dissabte, segurament, com a darreres edicions, i jo també ara, amb el barret de regidora de Benestar Animal, també puc dir que és una festa molt consolidada, i anem de la mà de Red Solidària Pro Animal, que és l'entitat amb la que gestionem conjuntament, doncs, la cura, el benestar de les colònies felines a la nostra ciutat, entre altres molts projectes i tasques. I la veritat és que podem dir, doncs, que per la nostra part, les polítiques de benestar animal que tenim a la ciutat van enfocades a, doncs, això, a l'atenció, a la cura dels animals, a la formació també, a la tinença responsable, a tenir la millor convivència possible a l'espai públic també, entre animals, entre persones també, i com no, també a la millora a l'espai públic, que té a veure també amb els animals, com han pogut estar aquestes millores que hem tingut als espais d'esbarjos en els darrers mesos. Contents, no?, de veure també això, que les entitats s'impliquen, que dissabte hi haurà moltes entitats participants, amb expositors, amb tallers, amb xerrades, amb taules rodones, i serà segurament, doncs, un èxit de participació. I al final es tracta de crear aquesta consciència, de visibilitzar-lo, de posar-lo en un espai. Jo crec que sortirà molt bé, no tinc cap mena de dubte.
1: També al final acaba sent una festa de ciutat, no?, perquè més enllà d'aquestes entitats animalistes, doncs, també hi participen escoles de ball, també hi ha espectacles de bombolles, per tant, qualsevol persona, doncs, que s'anima a participar, no?, que pot portar altra gent, doncs, també hi té cabuda en aquesta festa.
2: Totalment, perquè està molt participada d'entitats de la ciutat, que potser penses entre elles que tenen a veure, però al final es tracta de visibilitzar, doncs, una cosa que molta gent sent, no?, que és l'amor als animals i la cura i els valors. Al final es tracta de parlar de valors com a persona. Jo crec que la nostra ciutat d'això en té de sobres, i les nostres entitats sempre s'hi sumen, i més si són activitats també solidàries. Vull dir, és que no ens falten entitats que vulguin participar i fer gran qualsevol activitat que sigui solidària. Així que jo també aprofito, i tothom que, si vulgui passar pel Parc de Can Volà dissabte, estarem allà des de les 10 fins a les 7, 8 del vespre, amb un dinar, amb una paella solidària també, o sigui que estarem tot el dia, i serà seguríssim una activitat molt, molt entretinguda. I amb aquest puntet emotiu que deies tu d'aquesta passarel·la d'adopció, que tindrem a molts gossets allà, i esperem, doncs, que surtin també, doncs, això, moltes històries maques de gent i de persones que troben aquesta aquest amor entre un animal i ells mateixos.
1: Sí, de fet, l'altre dia en aquests micròfons parlàvem amb la Rosa Mayor, membre de Red Solidaritat per Animal, i els comentava que l'any passat van ser adoptats tots els gossos de la passarel·la, així que esperem que torni a tenir el mateix èxit que la quarta edició. I ara parlàvem d'aquesta festa, que aquest any doncs, arriba a la cinquena edició, i també parlem d'altres actes que tenen lloc aquesta setmana, també molt consolidats, com és el cas de la caminada nocturna a Gallecs del Club Muntanya i Mollet, que també doncs, a cada any aplega a milers de participants.
2: Sí, déu-n'hi-do, eh? És una caminada és increïble quan veus doncs, aquesta serp humana doncs, des de la Rambla fins a, després a, pels camins de Gallecs, i a més és realment molt maca veure-la quan ja ha caigut doncs, el sol i amb llums, amb les diferents samarretes, i normalment sempre entreguen algun distintiu a tots els participants, alguna cosa luminosa, i és molt maca de veure la quantitat de gent que hi participa, i a més és que és una final també acaba sent una festa, és molt divertida, t'hi trobes amb gent coneguda, amb amics, amb canalla, famílies, gent gran, amb gent amb animals, bueno, tota la ciutat, una representació sí. increïble de tota la ciutat que vol sumar-se al Club Muntanyenc en aquesta activitat, que després acaba doncs, també amb música, amb un entrepà, bueno, al final també és una trobada germanor, és que aquí a Mollet jo crec que ens hi sumem perquè ens sentim molt pròpies totes les festes, i jo crec que aquesta que combina doncs el salut amb l'espai natural de Gallecs, doncs la veritat és que un èxit, com tu bé dius, esperem doncs milers de persones, i jo crec que no sé ben bé ara el número d'inscripcions que porten, però no deuen estar molt allunyats del que va ser l'any anterior, o ho superaran, n'estic convençuda.
1: Sí, de fet, ens comentàvem que cada any tenen això, unes 1.100 inscripcions, però després també hi ha molta gent que hi va per lliure.
2: Sí, se suma després molta gent, i bueno, al final també es tracta de fer grup, de que la gent conegui l'activitat i a poc s'hi vagi sumant.
1: Parlem de més activitats festives, encara ara per això posada la mirada en la setmana passada, perquè divendres, dissabte i diumenge doncs vam tenir una nova edició de la Fira d'Artesans, que de fet és una fira molt esperada aquí a la ciutat i també doncs, a Catalunya, perquè és de les més importants.
2: Sí, és un referent en les fires d'artesania, amb un èxit de participació també d'uns artesans de diferents estils i, bueno, i molt consolidades, que parlar de la fira és ja també és parlar d'una cosa també molt nostra. Ens l'estimem molt, afortunadament ens ha respectat el temps, ha estat uns dies fabulosos, de calor, de poder passejar, de prendre alguna cosa doncs, allà a la barra, d'escoltar música, de veure doncs, totes les entitats, els grups també de les entitats regionals també, que normalment doncs, s'hi sumen. A més, teníem doncs, aquesta magnífica celebració dels 30 anys també dels capgrossos de la fira, així que una fira rodona, molt maca, i només puc dir doncs, que contents, que ens ho passem molt bé des de la primera hora que comença la xocolatada fins a les darreres hores doncs, que ja som una miqueta més festives, doncs, amb la música sempre i amb l'animació de tothom.
1: També és una fira doncs, que integra molt el que són els veïns del barri.
2: Sí, és que l'associació de veïns de la Fira d'Artesans doncs, porten moltíssims anys dinamitzant aquesta fira des de l'inici, que parteix d'uns doncs, inicis doncs, molt primaris, no res a veure amb el que anys enrere s'ha convertit, però manté l'essència del que eren, i això jo crec que és el que la fa tan especial.
1: Totalment. Doncs amb aquest tema, Encarna, posem punt i final a la conversa de portaveus municipals. Ara sí que ens anirem trobant periòdicament per comentar tot això que va passant a la nostra ciutat, i de mentre doncs, ens anirem trobant pels carrers de Mollet. Que vagi molt bé, Encarna. Gràcies i ens trobem a la propera. Adéu-siau.
2: Adéu-siau. Moltes gràcies a vosaltres.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
4: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
3: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
5: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Sí?
3: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
2: Ho sento, però ja tinc pla.
3: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
3: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics, no ho fan cap altre dia?
2: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
3: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
2: Us esperem!

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jarava, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo soc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivo.

Sí. Sí. Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954, que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original. Sí.

0: Rochelle.
1: On escoltaràs a la ràdio avui dia a Xalça Sabor? Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Aznavour, nascut a França, però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir, però en versió original francesa, a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Riballual de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub.junt@gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Catch and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardó quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing note for note.
0: Don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès. Doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

na, nena, na. Doncs tens raó, Lluís Aldat, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna.

eren bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu a l'Albert, soc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume, novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club, agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus, i estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

0: La música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara. Algú va dir, la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si està bien con la radio.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. Oh.

Rebem un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com que ens diu: apreciado Albert, nací en 1946 y mi época gloriosa fue sin duda el lustro comprendido entre 1965 y 1970. Así pues, me considero un clásico romántico de la canción melódica. Aquella época en la que podías abrazar a tu pareja, si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminer y es falla veure molt. La culpa va ser meva, potser, ¿no? Però em va sapiguer greu, perquè... Bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut penedir de moltes i recordar molts errors, però d'aquesta no, aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa... Usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo... Em sembla que era un dia festiu i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs i a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir: sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la, i me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu: lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años. Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció, és Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kenya, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kenya. Seria l'any 84, quan la meva actriu preferida era Meryl Streep, i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, esclar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar, què puc fer? Llavors no hi havia internet, ni xarxes socials, ni res. Estem parlant de l'any 84, sí. Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir... Sí, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

És clar que no necessita presentació, però com que a vegades se'ns escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar què és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: hacia abajo y diga que ve.
1: Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como dos focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser.
2: La Odissea Espacial de los Hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert, molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià, a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: Les curiositats del teu amic del Coco. L'odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries, si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert. Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell, per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124, era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les cicles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Don Alfagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant, i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Don Alfagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, IGI, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia, i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu, Cocodril. No perdis la sintonia.

Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dissabte a les 8 del matí al 96.3 de la FM.

Rock and Clàssics amb Esteve Llop. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc Dolors i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shave. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mor.

0: Vagabonds. Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, oh, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive la vida, oh, vive...
0: És un bon consell, el títol. Vive la vida, oi?
1: Vive, vive la vida.
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de Los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicat a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. En recorda Delfín de los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, Cómo eliminar a su jefe.
1: Work

0: just to watch them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away.
1: Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop. I van fer aquesta meravella.

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia, a la secció de les versions, podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy. I la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepino Di Capri.

l'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino DiCapri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi, protagonitzada per Vittorio Gassman. I ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Beanie King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino DiCapri va fer una altra cançó de Beanie King que s'assembla bastant.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

Durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent. I d'aquí li va sortir aquest to raspós, trencat, però impossible d'imitar. It's a heartache, aquí es va dir Corazón destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Sardà treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat dels Cídex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948 i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63.

0: Veu? Procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest espai del record de la música popular moderna de tots els temps. Aquí no ens tanquem a una data en concret, sinó que mirem enrere per a recuperar el bo i millor de la música popular. Aquest és l'avantatge de la bona música. Es pot escoltar quan es vulgui i es pot repetir una reproducció al llarg dels anys. I de vegades la sensació, com diem moltes vegades aquí, és que amb els anys la música bona encara millora més. Avui seguim amb el nostre periple de cançons d'amor, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica de temes dedicats a l'amor. I començarem amb una banda nord-americana efímera, només va treure un disc, aquest que us portem ara per començar aquest rock and clàssics, que es diu Bigger, Better, Faster, More. Més gran, millor, més ràpid i més. Un disc publicat el 1992 i que contenia aquesta balada que va ser un èxit entre aquells anys 92 i 93. Es deia What's Up?

Ens quedem als Estats Units, i mai millor dit, amb la banda Amèrica, que ens portava un tema als anys 70 que va ser un exitàs. També ho va ser als anys 90, quan es va fer una versió en clau dance d'aquesta cançó. Però anem a l'original, anem als Amèrica i aquesta cançó que es diu Sister Golden Hair.

0: lloc en clàssics.
1: Amb Esteve Llop.
2: Cançons d'amor, avui al Rock and Classics, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica. Música d'aquí, música d'allà, de diferents estils. Ara anem amb un artista senegalès que va col·laborar amb la nord-americana Nene Cherry. Estem parlant de Youssou N'Dour. Els dos van fer un duet que als anys 90, concretament el 1994, sonava molt i molt bé. Una cançó molt bonica, molt dolça, que es diu Seven Seconds.

0: A principis de la dècada dels 80, una veu femenina va trencar estereotips, una veu molt potent, una mica trencada, per no dir bastant, i molt rockera, però que també era capaç de fer grans balades com aquesta. Estem parlant de Bonnie Tyler i aquest tema que es deia Total Eclipse of the Heart. Avui, més cançons d'amor al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I si parlem de cançons d'amor, no podia faltar aquesta. Quan un home estima a una dona, viatgem al 1956 per a recuperar aquesta perla del sol de Percy Sledge. When a man loves a woman.

0: una de les grans cançons dels anys 80 de la mà dels irlandesos U2, un tema que formava part del seu flamant The Joshua Tree, un disc publicat el 1987 amb la producció de Daniel Lanois, que va ser l'exitàs a nivell mundial d'aquesta banda irlandesa U2. With or Without You, un dels seus temes imperdibles. Seguim amb més cançons d'amor aquí, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Us punxem ara una cançó dels inicis del britànic Elton John, uns inicis que van ser bastant discrets, però aquest single probablement va ser un dels que va ajudar a popularitzar la música que feia el cantant i pianista britànic. Corria el 1970 quan sonava la teva cançó, Your Song. It's a...

ara anem cap a casa nostra per aportar-vos una cançó dels Sang Traït, una de les seves grans balades que formava part del seu tercer llarga durada anomenat L'últim segell. Des d'aquest disc recuperem aquest tema tan bonic. Les cançons dels Heavies són de les millors, com sempre diem, en format balada, com aquesta, Somnis entre boires.

Tornem als anys 80 i ho fem ara amb aquesta cançó de Lionel Richie que va sonar per totes les emissores de ràdio aquell 1986. Una cançó que es diu Say You, Say Me.

Continuem als anys 80 i anem amb un èxit que va sonar molt a principis d'aquella dècada, probablement l'únic èxit d'aquest artista anomenat F.R. David. Les paraules, words.

Amigues i amics oients, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, d'aquesta sisena entrega de Cançons d'Amor. Esperem que hagueu gaudit al nostre costat i ja sabeu que estem disponibles al llarg de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast a les principals plataformes com són iTunes, iVoox, Amazon Music, YouTube i d'altres. Marxarem primer anant a la Gran Bretanya amb una cançó de Queen des del seu A Night at the Opera, un dels seus discos més famosos, publicat el 1975, i aquest Amor de la meva vida, Love of my life. Seguirem amb Sopa de Cabra des del seu disc nou i El far del sud. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.

dels números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop.

0: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 12:45 del migdia i redifusió dissabte a 10:45 del matí. Parlem de cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Fanti, sí, sí, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi, disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts a aquest bar que només obres els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana està tancat per descans del personal. Avui és divendres 25 de setembre i en setembre nova temporada de Bar Tiki, quarta temporada ja amb el bar obert. I com sempre, quan comencem, donar les gràcies a l'Emma Balea i l'equip de Ràdio Mollet per aguantar-me les neures i ajudar-me a obrir aquest bar cada setmana.

0: És clar que em direu que no, que mira tal i mira qual. Prenem-ho així. Un grup que és quasi un grup del segle XXI, que està en molt bona forma i que és capaç d'omplir estadis, pavellons esportius i festivals quan decideix girar. Si posem a jugar amb una altra lliga llegendes de primers dels 90 o dels 80 o anteriors, tipus Guns N' Roses, Metallica, AC/DC o Iron Maiden, doncs a la lliga dels Queens of the Stone Age, els Strokes, els Ghost o els Muse, al capdavant dels grups de rock transversals i moderadament contemporanis, segurament podem dir que els Foo Fighters són en aquesta posició, al capdamunt. I ningú no ho hagués dit quan el 1996 van sorgir com una via d'escapament, com un projecte personal d'un Dave Grohl traumatitzat pel suïcidi del Kurt Cobain. Va, anem a fer un repàs de la seva trajectòria. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Mira, quan el Dave Grohl va entrar a l'estudi per gravar les cançons del que seria el seu disc de debut, no estava començant una banda. O com a mínim, no ho tenia gens clar. Feia pocs mesos que el Kurt Cobain s'havia suïcidat i Nirvana havia desaparegut. En Dave Grohl, òbviament, estava destrossat per la pèrdua del company i de l'amic i, sobretot, no sabia què fer amb tot el que tenia al cap. I aleshores va fer una cosa que avui sembla gairebé absurda. Va anar a un estudi i va gravar ell sol una cinta. Ell tocava la bateria, la guitarra, el baix i cantava, sense músics convidats, sense banda, sense cap pla. Diu Wikipedia, i no sé com de fiable és la dada, però diu que en algun tema en Greg Dulli, dels grans Afghan Whigs, va posar-hi alguna guitarra. No sé si serà cert, però que mola molt. Tot plegat era 1995. Era una època en el que el fan de Nirvana mitjà, que estava orfe del seu grup favorit, necessitava de la seva metadona. Semblava que el projecte de Dave Grohl, i aleshores era només això, un projecte, no era ni tan sols era suficient. I en Chris Novoselic, bé, la seva història és més curiosa encara, com tota la vida del bo d'en Chris Novoselic. El 16 de maig de 1994, poc després de la mort de Cobain, en Chris Novoselic celebra el seu aniversari. La seva dona contracta una cantant veneçolana que actuava al carrer, una tal Eva Las Vegas. La idea era que aquesta tal Eva cantés Happy Birthday i marxés. Però es queda tota la festa cantant cançons tradicionals veneçolanes. En Novoselic queda fascinat amb la seva veu i li demana el telèfon. Inicialment no volia formar cap grup amb ell, ja pensava produir-li un disc. Però quan comencen a escriure junts, surt una primera cançó i se n'adonen que allò pot ser una banda. I déu-n'hi-do, si la fan, un engendre anomenat Sweet 75, que era una mena de rock alternatiu, però amb influències de punk, de música llatinoamericana i de cantautors. Un horror. Un horror que va arribar a ser distribuït per Geffen Records, la companyia de Nirvana, poca broma, i que potser va enganyar a uns quants milers de vídues de Nirvana. Però tornem als Foo Fighters. Una d'aquelles cançons d'aquella cinta, aquelles que van registrar tot xulet en David Grohl, l'antic bateria de Nirvana, era This Is A Call. I el que havia començat gairebé com una teràpia privada per acabar sent un disc, doncs bé, va passar abans arribant a Capitol Records, al segell. I a dins del segell, allà van veure que allò, que aquella cinta podia ser alguna cosa més. I Dave Grohl va haver de muntar una banda de veritat. El més curiós és que els Foo Fighters van néixer en realitat perquè en Dave Grohl no volia ser Dave Grohl el cantant. Ell era el bateria de Nirvana. Però després d'aquella tragèdia va descobrir que també podia liderar una banda i així, sense saber encara fins a on arribaria tot plegat, començava aquesta història. Personalment, ni recordava que aquest va ser el primer single, segurament perquè no se'n va fer videoclip. Un format que encara era molt important per a la música. Jo vaig conèixer l'existència dels Foo Fighters amb el segon single, el I'll Stick Around, que sí que se'n va fer videoclip, però aquest és el primer. I el que, de fet, obre l'LP amb el que començava el camí que ens porta fins aquest vespre a Ràdio Mollet. Això és This Is A Call.

Això de Foo Fighter era un terme utilitzat pels pilots aliats durant la Segona Guerra Mundial per referir-se a unes estranyes llums o objectes que semblaven perseguir els seus avions. No sabien ben bé què eren i en aquell moment van circular tota mena d'explicacions. I el nom va quedar associat a aquests misteriosos objectes voladors i anys després, en Dave Grohl el va recuperar. De fet, quan Grohl va gravar el primer disc, encara no existia realment, ja us he dit, una banda que es digués Foo Fighters. Ell havia registrat, doncs, pràcticament tot el disc, tot solet, tocant bateria, guitarres baix, cantant. Necessitaven un nom per publicar aquest material i doncs va triar Foo Fighters. Després, quan el projecte es va convertir en una banda, doncs el nom, bé, ja s'havia quedat. La portada del primer disc sembla gairebé un objecte de ciència-ficció i apareix una pistola làser japonesa de la Segona Guerra Mundial, una Type 94 Nambu, fotografiada sobre un fons negre. La imatge doncs reforçava precisament aquesta idea dels Foo Fighters que tenien així com a moto. El misteri, la guerra, objectes estranys i una mica de ciència-ficció. Bé, i si el tema que sentíem, o que sentim de fet a fons, This Is a Call, ens presentava uns Foo Fighters encara una mica crus, el següent tema que posarem, Big Me, ens va ensenyar una cosa que molta gent no esperava de Dave Grohl, que també podia fer cançons pop. O potser no tan sorprenent, però bé, esclar, més enllà de Nirvana, el background de Dave Grohl era a Scream i d'altres bandes molt punk. Però hi ha una altra història al darrere. El videoclip de Big Me parodiava els anuncis de televisió de Mentos, dels Carmels Mentos, anuncis que jo diria que només es van passar a la televisió americana. I allà eren molt populars aquells spots absolutament cursis, en els que tot acabava bé perquè algú s'havia menjat un caramel, però a casa nostra doncs no acabaven de sentir-nos identificats amb la conya aquella. Dave Grohl i els seus companys ara sí semblaven una banda i ho han portat tan lluny que el vídeo es va convertir en un dels més populars de l'MTV d'aquell moment. I això va tenir una conseqüència curiosa. Durant una temporada, doncs, el públic li demanava a David Grohl que fes el famós anunci de Mentos allà on anava. I potser aquí revelava una cosa que potser no era tan bona. Compta amb ser els graciosets de la classe. Però el més important de la cançó de Big Me és que ens ajuda a entendre una cosa. Els Foo Fighters no serien simplement la banda de l'exbateria de Nirvana fent rock dur. En David Grohl volia poder fer una cançó sorollosa, però també una cançó més pop. I això seria importantíssim en el futur, però abans encara havien de trobar el seu so. Anem a sentir aquest Big Me.

que, per cert, aquells Foo Fighters van tocar a la Sala Celeste de Barcelona, el que ara s'admetàs, un 31 d'octubre de 1995. Però bé, ara ja eren una banda i s'enfrontaven al segon disc. Un segon disc que acostuma a ser un gran repte perquè, si bé en aquest cas podia ser diferent, ja que al primer LP no hi havia una munió de cançons que el grup havia desenvolupat durant anys, això és el que acostuma a passar. Tens una banda que té una trajectòria prèvia, té moltes cançons, molt treballades, però quan ha de fer el segon disc, ha de fer un segon disc en molt poc temps, i aquí és on arriba l'hòstia. En fi, el cas és que el segon disc, The Color and the Shape, és el títol del segon disc, que surt doncs no gaire després, i ens trobem en primer lloc sotracs a la formació. Durant la gravació d'aquest The Color and the Shape, el bateria de la banda, en William Goldsmith, va deixar el grup, perquè en Dave Grohl havia decidit tornar a enregistrar bona part de les bateries. En no està satisfet amb els enregistraments d'en Goldsmith. Ja us dic que això va passar a començaments de 1997. Aleshores, qui va entrar va ser en Taylor Hawkins, un tio que venia a tocar com a bateria al grup d'acompanyament de l'Alanis Morissette. I ja sabem que va resultar un fitxatge molt i molt interessant. I uns mesos després, durant la gira del disc, en Pat Smear també va abandonar Foo Fighters. Recordem que Pat Smear, bé, ell era un guitarrista mític del grup de punk The Germs, i que va unir-se a Nirvana com a guitarrista de sessió, i va fer pinyar amb Dave Grohl. Al setembre de 1997, en un concert al Radio City Music Hall de Nova York, doncs en Pat Smear va anunciar la seva sortida, i Franz Stoll, l'antic company de David Grohl al grup Scream, va passar a ocupar el seu lloc. Per tant, a finals de 1997, la formació de Foo Fighters havia quedat com a Dave Grohl, Nate Mendler al baix, Taylor Hawkins a la bateria i Franz Stahl a l'altra guitarra. Però anem amb més música. El primer single de Color and the Shape va ser Monkey Branch, també un rotllo més hard rock modern, que no pas diríem grunge, i veient un Dave Grohl amb un canvi de look més sofisticat. Però segurament va ser més afortunada l'elecció del segon senzill, Everlong, una cançó que segurament definia molt més la banda. Quan en Dave Grohl la va començar a escriure, els Foo Fighters estaven passant doncs això per un moment complicat. El grup s'havia convertit en una realitat doncs més gran del que ell havia imaginat, i al mateix temps la seva vida personal també estava canviant. En David Grohl va escriure aquesta Everlong doncs després d'una relació que s'acabava, però el que fa especial Everlong és que no sembla una cançó trista, és intensa, és gairebé eufòrica. Hi ha un detall fantàstic, aquella guitarra que sona pràcticament durant tota la cançó, sembla senzilla, però està construïda amb una afinació particular que li dona aquell so tan característic. Podríem dir doncs que Everlong va convertir Foo Fighters, va convertir-los en una banda important, però sobretot va demostrar que Dave Grohl havia trobat una fórmula que Nirvana mai no havia necessitat, fer rock immensament melòdic sense deixar de sonar contundent. I encara avui, quan algú diu Foo Fighters, probablement la primera cançó que li ve al cap és aquesta Everlong.

I ara ve una de les cançons que més fàcilment podem interpretar malament. My Hero, el tercer single del disc d'aquest The Color and the Shape. Sembla una cançó dedicada a un heroi concret. Durant molts anys, molta gent, inclús molts fans, van pensar que Dave Grohl l'havia escrita pensant en Kurt Cobain. Com veiem, doncs, l'ombra de Cobain i de Nirvana era encara omnipresent. Tot plegat en feia només 3 anys del suïcidi del cantant, i teníem una munió de vídues de Kurt Cobain per tot el món. De fet, el que estava canviant era la música. L'era del rock alternatiu s'acabava. En aquell any ja Soundgarden era en història, Alice in Chains doncs també, tot i que no ho sabien. Smashing Pumpkins s'allunyaven del rock de guitarres. Els Jam baixaven el nivell dels seus discos i començava l'era del metall de xandall i bermudes i gorres de béisbol. Segurament el pop punk era la millor notícia. En fi, la foto era la que era. Però tornem a la cançó My Hero. David Grohl ho ha explicat diverses vegades. No parla d'una persona en concret. I definitivament no parla de Kurt Cobain. Parla de, diguem-ne, dels herois quotidians. Gent que no surt als llibres d'història, que no omple estadis, que no té superpoders. Els pares, els amics, aquella persona que fa una cosa extraordinària sense que ningú no li doni una medalla. I això encara té més sentit si recordem d'on venia en David Grohl, que havia estat bateria d'una de les bandes més importants del planeta i després de la mort de Cobain havia hagut de reconstruir completament la seva vida musical. Podia haver intentat mantenir-se dins el mite Nirvana. En canvi, va començar de zero. I potser per això My Hero funciona tan bé, perquè és una cançó sobre persones normals que en moments determinats són capaces de fer coses extraordinàries. I aquella frase que sembla tan senzilla, "He's ordinary", és en realitat tota la cançó. Això és My Hero, Foo Fighters.

El 1999 els Foo Fighters ja havien passat de ser la banda de Dave Grohl, l'ex-bateria de Nirvana, a tenir una identitat pròpia. Però en Grohl encara tenia un problema, que era demostrar que podia mantenir una banda durant els anys. El mateix 1999, el guitarrista Franz Stahl va ser acomiadat per diferències creatives. Els Foo Fighters van enregistrar el disc There Is Nothing Left to Lose com a trio. En aquest cas, eren un trio format per David Grohl, en Nate Mendel i en Taylor Hawkins. I després d'enregistrar el disc, doncs van incorporar en Chris Shiflett per a la gira. En Chris Shiflett venia d'una banda punk de No Use for a Name, i també havia participat als Me First and the Gimme Gimmes, que sonaven aquí a Kentucky fa unes setmanes. I aleshores arriba Learn to Fly, el primer single del disc d'aquest There Is Nothing Left to Lose. La cançó parla, en certa manera, de buscar una direcció, d'intentar trobar alguna cosa que et faci avançar, i és difícil no veure-hi una mica de la situació personal i professional d'en David Grohl. Però el que realment va convertir Learn to Fly en una bomba va ser el videoclip. És una paròdia de la pel·lícula Aterriza como puedas, i converteix els tres membres de la banda en absolutament tots els personatges imaginables, i fins i tot hi apareixen també en Jack Black i en Kyle Gass abans que Tenacious D fos encara una institució. El vídeo va ser un èxit enorme, i la cançó també. I us reconec que en aquest punt em vaig desconnectar de Foo Fighters. Learn to Fly és un bon single, però la resta del disc està clarament uns esglaons per sota. Però us reconec que el que em va desconnectar del grup va ser aquesta vertent més de fer el pallasso, de la brometa, de les disfresses. Segurament jo estava en una etapa de la meva vida de ser molt intensito, que voleu, tenia 20 anys. Amb el temps em vaig reconciliar amb els Fighters, naturalment, si no estaríem dedicant-hi al programa. I també amb Learn to Fly, tot i que ja us dic, va ser una època d'ignorar-los. Amb aquest tema, amb aquest Learn to Fly, a Foo Fighters van descobrir una fórmula que els acompanyaria durant dècades. Grans melodies, guitarres potents i, sí, un sentit de l'humor particular. Dave Grohl ja no estava intentant escapar de Nirvana i això ja havia quedat a la història. Va, això és Learn to Fly.

Bé, ja us he dit, amb els Foo Fighters on se'n va passar, això, que quan van arribar en aquest disc, amb aquest There Is Nothing Left To Lose, em vaig desconnectar una mica del grup. Els havia seguit durant els primers anys, però a partir d'aquell moment em vaig deixar de prestar-los atenció. I curiosament, va ser precisament el disc que vindria després, el One by One, el que em va tornar a fer mirar cap als Foo Fighters. Però no només pel disc, perquè mentre jo estava una mica despistat amb el que feien els Foo Fighters, en Dave Grohl se'n va anar a tocar la bateria amb una altra banda que m'interessava moltíssim més en aquell moment, els Queens of the Stone Age. I aquí he de fer una confessió. Veure Dave Grohl tocant la bateria en Queens of the Stone Age em va tornar a recordar una cosa que potser havíem oblidat. En Dave Grohl és un bateria espectacular. En Queens of the Stone Age, en Dave Grohl va gravar Songs of the Deaf, el disc de 2002, que inclou, i després se'n va anar de gira amb ells, almenys durant alguns concerts. I la seva manera de tocar en allà amb aquesta banda era una autèntica animalada, perquè Dave Grohl no intentava demostrar que era el bateria dels Foo Fighters, s'adaptava perfectament al so dels Queens. Un so, bé, doncs, contundent, brut, amb aquell punt gairebé tribal que necessita la música del Josh Homme. I veure el darrere de la bateria, després d'haver-lo vist convertit en frontman, doncs també tenia una mica de viatge en el temps. El que havia passat, però, és que mentre David Grohl era amb Queens of the Stone Age, els Foo Fighters havien deixat a mitges el seu propi nou disc. A finals de 2001 havien començat a gravar-lo, però David Grohl no estava gens convençut del resultat, fins al punt, bé, que van decidir parar les sessions. Després de la seva aventura en Queens of Stone Age, va tornar amb les piles carregades i va proposar una cosa bastant bèstia: tornar a gravar el disc pràcticament de zero. I ho van fer. Només van necessitar dues setmanes i el resultat va ser One by One, que té unes certes influències de Queens of the Stone Age, i això, família, mai no pot ser dolent. I allà hi havia All My Life, que és com una puntada de peu a la porta. Potser jo m'havia desconnectat una mica dels Foo Fighters, però aquell Dave Grohl que havia vist darrere la bateria dels Queens of the Stone Age em va tornar a despertar la curiositat i vaig tornar a mirar què estaven fent, i resulta, ves per on, que encara tenien coses a dir. All My Life, Foo Fighters.

Permeteu-me l'incís, quina banda va muntar en Josh Homme, aquells Queens of the Stone Age que eren ell mateix, en David Kroll, en Mark Lanegan i el Nick Oliveri al baix. Això sonava com un canó, junt amb en Troy Van Leeuwen a la seva versió en directe. Que tant en Dave Grohl com en Mark Lanegan tenien la seva pròpia carrera, i quines carreres. Però mireu, la fantasia de fer d'aquells Queens of the Stone Age una banda que durés més temps sempre hi va ser. Però tornem a la carrera pròpia d'en Dave Grohl. El 2005, els Foo Fighters ja podien fer pràcticament el que volguessin i van decidir fer un disc doble. In Your Honor, que tenia el títol, era un disc doble i tenia un disc més rocker i un altre d'acústic. Una aposta bastant ambiciosa per una banda que ja omplia estadis. I al mig de tot això hi havia Best of You. Un altre cop ens trobem amb un disc que era mastodòntic, però amb un single meravellós. En David Grohl l'ha explicada com una cançó sobre resistir i sobre no deixar que els altres et trenquin. Però hi ha una història curiosa al voltant del tema. Best of You va arribar a ser una de les cançons més grans dels Foo Fighters i anys després, fins i tot en Prince, la va arribar a interpretar en directe. I això és important, perquè mostra fins a on de lluny havia arribat la banda. El que havia començat el 1995 amb un senyor gravant tots els instruments ell sol, era ja un grup capaç d'entrar en el repertori d'una llegenda com en Prince. I encara no havien arribat al seu millor moment. Va sentir Best of You, Foo Fighters.

Quan ja passen 10 anys de la formació del projecte, encara no banda per projecte de Foo Fighters, és el moment, jo situaria en aquest punt, el moment en què els Foo Fighters es converteixen en la gran banda de rock popular, la que coneixem avui. Entre, això va ser doncs, entre 2005 i 2007, amb el disc In Your Honor, i sobretot amb el següent treball, Echo, Silence, Patience and Grace, de 2007, que seria el sisè disc d'estudi del grup. També ens retrobem amb un vell amic, en Pat Smear, que torna a la formació, torna a Foo Fighters, ja de forma definitiva. Val a dir que va haver un llarg hiat de concerts dels Foo Fighters a casa nostra. Van visitar-nos al 1995, 1997 i 1999, sempre al mateix lloc, la Sala Celeste, i després del canvi de nom a Ras Matas, i ja no van tornar fins a 2015, i aleshores ja tocant al Palau Sant Jordi, el que segurament il·lustra el salt de popularitat que va viure el grup. Però anem amb més cançons. The Pretender, primer single, del Echo, Silence, Patience and Grace. Hi ha una cosa que els Foo Fighters han fet especialment bé durant tota la seva carrera. Començar la cançó com si no passés res i acabar-la com si hagués esclatat una bomba. The Pretender és probablement l'exemple perfecte d'aquesta fórmula. Comença gairebé continguda i després arriba aquell moment en el que tot entra. La bateria, les guitarres, els crits i els Foo Fighters que passen de 0 a 100. Però hi ha una altra raó per la qual aquesta The Pretender és tan important. Segurament és el moment en què els Foo Fighters deixen de ser només una gran banda alternativa dels 90 i es converteixen definitivament en una banda de rock d'estadis. Aquell és el so que els farà omplir festivals i també grans pavellons i grans recintes esportius durant les dècades següents, i és també una de les cançons que millor explica què és un concert de Foo Fighters. Començar amb calma, mirar el públic i després fer-ho soltar tot pels aires. Vam sentir per segona setmana consecutiva The Pretender.

Continuem amb aquest programa dedicat a la trajectòria del Vertigui quan ja passen 5 minuts a 2 quarts, i seguim ja amb aquesta segona part de la carrera dels Foo Fighters, quan ja els Foo Fighters ja són el gran grup, la gran banda. Passem al 2011, i a 2011 en Dave Grohl decidí fer una cosa que avui sembla gairebé revolucionària, que és enregistrar un disc com si fos el 1991. Això vol dir sense ordinadors, per convertir-ho tot en un... per evitar convertir tot en un superefecte. Sense producció digital excessiva, enregistrat amb cinta analògica en un garatge. El resultat va ser el disc Westing Light. I compte que aquí tenim també un petit homenatge al passat, i no només al passat dit així en general, sinó al passat d'en Dave Grohl, al passat de Nirvana. Perquè el disc, aquest Westing Light, el produeix en Butch Vig, després d'haver treballat al grup gairebé sempre amb dos productors per tots els LPs, en Gil Norton i en Nick Raskulinets, van decidir canviar no amb un qualsevol, amb en Butch Vig, que és el mític productor del Nevermind i també d'altres discos molt importants de l'època de primers dels 90. Bé, com que l'equipament antic, vintage, que he fet servir per enregistrar aquest Wasting Light no permetia corregir molts errors durant la postproducció, la banda es va passar 3 setmanes assajant les cançons intensament, i en Butch Vig, doncs, hi va haver de tornar a aprendre tècniques d'edició, doncs, que evidentment havia fet servir però estava en desús. El grup va decidir fer un gir cap a un so més pesant, més cru, en contrast amb els experiments musicals dels seus àlbums anteriors. I a més, el disc va comptar amb la participació d'en Chris Novoselic a la cançó I Should Have Known, i aleshores per la primera vegada es reunien tots els membres de Nirvana des de la dissolució del grup, després de la mort d'en Kurt Cobain, incloent-hi en Pat Smear, que havia acompanyat els Nirvana en directe durant els últims 6 mesos. Aleshores tenim doncs el Chris Novoselic, en Dave Grohl, en Pat Smear, i a l'altra banda de la zona d'enregistrament, en Butch Vig. I aleshores ens trobem un tema com Walk, que és probablement la cançó que millor resumeix aquell moment. I ens la trobem amb un altre videoclip d'aquests per recordar-se'n. David Grohl interpreta un home que surt del cotxe després d'un accident de trànsit i comença a caminar, i pel camí es troba tota mena de personatges, i la situació acaba convertint-se en una persecució absurda. És en realitat una picada d'ullet a la pel·lícula Un dia de fúria, la pel·lícula de Michael Douglas. I mentre el vídeo és una comèdia, la cançó en realitat té una càrrega molt més emocional. Walk és un tema que parla de tornar a començar, d'aprendre a caminar de nou, i això és exactament el que representava un disc com Wasting Light pels Foo Fighters, una banda que ja tenia més de 15 anys de carrera, tornant a les seves arrels per demostrar que encara podia sonar immediata, física i perillosa.

Els darrers 25 anys en Dave Grohl ha demostrat ser un tio hiperactiu, omnipresent, fins i tot una mica pesat. Les col·laboracions i projectes paral·lels han estat constants, amb Anthony Iommi al 2000, amb David Bowie a 2002, amb Killing Joke, toca la bateria a tot un disc seu, era 2003. A 2004 fa una banda paral·lela de heavy metal de nom Robot, amb gent com Lemmy i Max Cavalera, amb Nine Inch Nails, amb Juliette Lewis. A 2009 forma part del trio Them Crooked Vultures, amb el Josh Homme i en John Paul Jones, el Led Zeppelin, amb qui publicava disc i se'n va de gira, poca broma. En Queens of Stone Age, un altre cop, a 2013. Fins i tot també a 2013 dirigeix el documental Sound City sobre els famosos estudis on es va gravar Nevermind. En fi, en David Grohl és un tio que mai no s'atura. També s'ha convertit d'alguna manera en el, diguem-ho així, el simpàtic oficial del rock. Sempre estan allà per fer una entrevista, per explicar una anècdota, per fer un acudit, per fer un comentari agradable. En fi, el que deia, una certa omnipresència per la part més bona i també per la part una miqueta més dolenta. I també publica discos amb Foo Fighters, 3 anys després del Wasting Light, del que parlava anteriorment i que encara sona de fons amb aquest single, aquest Walk, doncs publica el disc Sonic Highways. Aquest Sonic Highways no seria el millor disc de Foo Fighters, però té una sorpresa com el tema Outside. Per mi Outside és una de les cançons més interessants de Sonic Highways perquè resumeix molt bé la idea del disc, que és una cançó que neix d'un lloc concret i de la gent que hi ha al voltant d'aquell lloc. A més, la van gravar l'abril de 2014 al mític Rancho de la Luna, que és un petit estudi al desert de Joshua Tree, a Califòrnia. És enmig del no-re, però és l'epicentre de l'Stoner Rock i derivats. Era la parada de Los Angeles dins del projecte Sonic Highways, que era un projecte on enregistraven cançons a diferents ciutats. I en aquest cas, l'ambient del desert doncs, va influir molt a la gravació. Però la gran història és en Joe Walsh, el guitarrista dels Eagles, que va aparèixer per tocar un solo de la cançó, un solo fantàstic, llarguíssim. I el resultat és espectacular, perquè durant uns instants els Foo Fighters abandonen el seu rock habitual i sembla que la cançó s'endinsi en aquell rock californià dels anys 70. Hi ha una frase del bateria Taylor Hawkins que és perfecta per explicar tot plegat. Ell venia a dir que, bé, si tens en Joe Walsh al teu disc, no li pots donar 4 compassos de solo. Li has de donar 40 i enviar-lo al desert.

I arribem a l'any 2017, quan els Foo Fighters ja han aconseguit una cosa que poques bandes de rock poden dir. Portar més de 20 anys omplint estadis sense haver deixat de ser una banda de guitarres. En fi, que van amb la polla fora. L'àlbum va... L'àlbum nou va debutar en el, amb el número 1 de la llista Billboard. I la segona vegada que la banda aconseguia aquesta fita després d'haver-ho fet anteriorment amb Westin Light al 2011. L'àlbum nou, que també jo estic parlant d'àlbum nou i no he dit el títol, l'àlbum nou que se'n diu Concrete and Gold, que era l'àlbum de 2017, en fi, doncs debuta directament al número 1. Aquest disc, doncs, compta amb col·laboracions de Paul McCartney a la cançó Sound of Rain, on en Paul McCartney toca la bateria, com d'aquí, i també d'en Justin Timberlake a la cançó Make It Right, fent els cors. S'assigna els temps, suposo, als grups, als artistes, ja no fan res solets, sempre hi ha col·laboracions, i de vegades aquestes són de lo més inverosímils. En aquest àlbum apareix per primera vegada el teclista Rami Jaffe com a membre oficial de la banda, consolidant el format més a prop de la E Street Band del segle XXI que del grunge. I aleshores apareix una cançó, un single com Run, el primer single d'aquest disc, aquest Concrete and Gold. La cançó comença amb Dave Grohl gairebé xixuejant, i durant una estona sembla que estiguem escoltant una balada estranya, fins que arriba el canvi. La bateria entra en força, en David Grohl comença a cridar i la cançó es converteix doncs, en una barbaritat. És gairebé una caricatura dels Foo Fighters feta pels mateixos Foo Fighters. Uns Foo Fighters, doncs, que us dic, poden tenir 25 anys de carrera, però no tenen cap intenció de comportar-se com el que diríem una banda veterana. Ells volen cridar, fer soroll i, sobretot, volen continuar tocant. Anem a sentir com sonava aquest Run, Foo Fighters.

I ara haurem de fer un salt perquè, bé, som a la recta final i se'ns menja una mica el temps. I fem un salt a 2021, any en què publicant un altre treball, Medicine at Midnight. Però els aconteixements van ser implacables. Hi ha un moment en la història dels Foo Fighters en què la història es trenca, perquè fins aquell moment estàvem parlant d'una banda que semblava indestructible. Una d'aquelles bandes que, encara que canviessin els temps, els discos, les modes o les generacions, sempre hi eren. I de sobte, el 25 de març de 2022, arriba una notícia que costa fins i tot de creure. En Taylor Hawkins ha mort amb només 50 anys. Taylor Hawkins, que havia entrat als Foo Fighters el 1997, quan encara no feia ni 2 anys que existien com a grup. I el curiós és que Dave Grohl, ja era la bateria més famosa al món, que havia decidit deixar la bateria per convertir-se en cantant i guitarrista, i aleshores arriba aquest paio, en Taylor Hawkins, amb aquella pista, aquella pinta d'estrella al rock californià, amb aquella energia descomunal, i una manera de tocar que semblava dir-li a David Grohl: tu tranquil, que ja m'encarrego jo de la bateria. Era una posició francament difícil, i si no, que li diguin a William Goldsmith, ja ho hem parlat al principi del programa. I en Taylor Hawkins se'n va encarregar durant gairebé 25 anys, però Hawkins va acabar sent molt més que un músic contractat. Ell era una de les cares del grup, era una peça fonamental del seu so, i sobretot era el còmplice perfecte de Dave Grohl. Els dos tenien aquella relació gairebé de germans, es picaven, reien, discutien, s'insultaven afectuosament, i quan arribava el moment de tocar semblava que s'entenguessin sense parlar. I això es veia especialment en directe. En Dave Grohl era el líder, era el cantant, era el que parlava amb el públic, però en Taylor Hawkins era aquell paio que estava darrere seu fent cara d'arboràs. I quan li tocava cantar, perquè també cantava, descobries que aquell bateria podia posar-se davant i defensar perfectament una cançó. La seva mort va arribar mentre els Foo Fighters estaven de gira per Sud-amèrica. Aquella mateixa nit havien de tocar a Bogotà. I de sobte, el que semblava una gira més es va convertir en l'últim concert en Taylor Hawkins. I mireu, jo no m'hi puc estar de dir-ho, no arribo a comprendre com en ple segle XXI això li pot passar a un senyor amb 50 anys, amb una família, que toca el grup de rock més important del món. Vull dir, és clar que va ser terrible la mort d'un tio com, per exemple, l'Scott Weiland, que va morir als 48 anys, però tots sabíem que l'Scott era una bala perduda, que portava molts anys amb problemes, que fins i tot va deixar passar el tren dels Velvet Revolver. Puc entendre també amb un xaval jove que de sobte es troba amb l'èxit, però també amb els vicis. Però d'un senyor ja amb una edat, amb tots els quartos del món, acaba així, doncs mireu, em costa. Però bé, els Foo Fighters van organitzar 2 concerts homenatge a Londres i a Los Angeles amb una quantitat absurda d'amics i músics: Paul McCartney, Brian May, Roger Taylor, Josh Homme, Liam Gallagher, Joan Jett, Miley Cyrus, Stuart Copeland i, evidentment, els mateixos Foo Fighters. Però després quedava la pregunta impossible: què fas amb una banda quan et falta una de les persones que la definien? Dave Grohl va decidir continuar, i el disc que en va sortir és probablement el més dolorós de tota la història de Foo Fighters, i el títol doncs diu molt: But Here We Are. És un disc sobre la pèrdua, però també sobre continuar caminant quan no tens gaire clar cap a on. I això és el que fa especialment colpidora la cançó que escoltarem ara, perquè Rescued, que comença amb una frase que sembla escrita per algú que encara no s'ha acostumat a la idea que aquella persona ja no hi és. It happened so fast. Va passar molt de pressa.

Però aquesta història té una coda. I si pensàveu que després de Rescued només podríem posar a punt final a l'relat dels Foo Fighters, doncs és per on. Resulta que no. Després de la mort de Taylor Hawkins, els Foo Fighters tenien un problema que semblava gairebé impossible de solucionar. Qui podia seure darrere d'aquella bateria? Perquè no estàvem buscant simplement un bateria molt bo, estàvem buscant algú que ocupés el lloc de Taylor Hawkins, una persona que portava gairebé 25 anys dins del grup i que s'havia convertit en una de les seves cares més estimades. I van escollir en Josh Frisch. Ja sabem que Josh Frisch no era precisament un desconegut. Josh Frisch havia tocat amb Guns N' Roses, amb Nine Inch Nails, amb A Perfect Circle, amb el seu grup de sempre, amb The Vandals, amb The Offspring, i un llarg, etc. I a més, ja havia participat en els dos concerts d'homenatge al Taylor Hawkins, en els concerts que va fer a Londres i a Los Angeles amb aquell 2022. El maig de 2025, els Foo Fighters el van trucar i el van comunicar que havien decidit anar a una altra direcció amb el bateria. És a dir, el van fitxar, va treballar amb ells durant 2-3 anys, però tot d'una li van dir que no, que prescindien dels seus serveis. I aquí ve la part estranya. No li van donar cap explicació concreta. Josh Frisch va dir que estava sorprès i decebut, tot i que també va assegurar que havia gaudit molt dels 2 anys amb el grup. Així que Josh Frisch va tenir una missió impossible: arribar després de Taylor Hawkins, ajudar els Foo Fighters a continuar com semblava que potser no podrien fer-ho, i marxar abans que ningú tingués temps d'acostumar-se a veure'l com el nou bateria. I això ens porta fins al bateria actual, Ilan Rubin, però aquesta ja és una altra història. El nou disc que han publicat, i que l'han publicat precisament aquest any 2026, du per títol Your Favorite Joy. I en lloc de buscar una nova reinvenció, doncs els Foo Fighters han fet gairebé el contrari. Fer-lo de sempre, fer el que saben fer. I si he de triar una cançó, doncs em quedo amb aquesta, amb la qual tancarem la nostra epopeia Foo Fighters d'aquest vespre aquí a Ràdio Mollet. Això és Of All People.

0: tornarem.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix bat-canal.
0: I, com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i també a la plataforma de podcast iVox. Teniu el link a les xarxes socials, al Bartiki, @BartikiRM, a Instagram, a X, a tot arreu. Recomaneu, feu like i aquestes coses, perquè ara sí arriba l'hora de baixar la persiana i de tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons al control tècnic. I, sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet, a fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 6866 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.
1: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 3:15 del migdia al 96.3 de la FM.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, gent valenta que no us deixeu entabanar per tot allò que, sense ser-ho, us volen vendre de manera constant com a música i que, en canvi, decidiu passejar amb nosaltres pel territori dels sons més autèntics i engrescadors del planeta. Salutacions i abraçades fermes de Belén Losada ajudant des de la rera botiga i d'un servidor davant del micròfon, els vostres guies en aquesta nova singladura que ens conduirà per diferents paisatges musicals. Sortirem des d'un dels nostres racons musicals favorits, Mongòlia, amb el nou disc d'una formació que, per variar, interpreta en folk en estat pur. Després anirem a Alemanya per xalar amb les cançons d'un versàtil cor polifònic femení que abasta tradicions vocals diverses. A la nostra secció més flexible, altres tres presentacions de nivell incontestable. Des de Mali, l'obra d'una fenomenal orquestra de sons autòctons. Des de l'illa atlàntica portuguesa de Madeira, la música d'un duet de folk contemporani. I des de Ghana, el segon disc d'un artista nascut als Països

baixos que remen al gènere High Life. Conclourem l'edició número 936 des de Bèlgica amb el nou disc d'un projecte que es mou en un espai de fusions amb el flamenc com a fil conductor. Anem ja, doncs, amb la presentació de Ilge, un treball discogràfic sensacional del quartet de Mongòlia Tengerton, una formació que remena amb mestria la vessant més tradicional de les músiques de la immensa estepa, tot i que sense ortodoxies. Tengerton fan música purament tradicional, però quan es dona la gana incorporen alguna encertada instrumentació d'aromes més actuals. Comencem escoltant tres peces sensacionals de Ilge, el primer disc del quartet de Mongòlia Tengerton.

Jam, Sai, Oreo, Flame i Mandal Juya. Aquests són els títols de les tres cançons al·lucinants de Ilch, un fantàstic debut discogràfic del quartet Tenkerton. Els que ens seguiu des de fa temps ja sabeu de la nostra gran debilitat per les músiques tradicionals de Mongòlia, tot i que també per les seves músiques contemporànies que de manera quasi ineludible incorporen el camp de gola i el violí de cap de cavall com a elements distintius. En el cas de la música de Tenkerton, només escoltar-la ens va fer pensar en els legendaris Exiglen, i a posteriori hem sabut que, de fet, els quatre músics del grup que avui escoltem eren membres de la mítica banda. La fórmula ben semblant, sons tradicionals de les estepes mongoles arranjats amb textures ben actuals i, de tant en tant, incursions instrumentals que se surten una mica del guió previsible del folk en estat pur. Tenger significa cel, entitat espiritual suprema per als mongols. De fet, nosaltres que hi vam ser en el país asiàtic l'any 2003, podem certificar que el cel és potser l'element natural més aclaparador d'aquelles contrades màgiques. La música d'ells, òpera prima de Tenkerton, transmet a la perfecció el sentit del seu nom i ens transporta cap a les infinites estepes de Mongòlia amb composicions meravelloses com les tres que escoltarem tot seguit i sense pausa: Bolzo, Altay Matgal i Zakias.

0: Avancem en aquesta edició de Messenger, tot traslladant-nos ara cap a la ciutat alemanya de Berlín. Bressol, del quintet Cosmopolita, per un ensemble. Formació íntegrament femenina de polifonies vocals que s'ha estrenat discogràficament aquest any 2026 amb Kentoy. Un àlbum deliciós on el quintet berlinès ens convida a un viatge per diferents indrets del continent europeu, on el vehicle és, lògicament, el camp polifònic. En aquesta òpera prima de per un ensemble, es poden tastar tradicions helèniques, balcàniques i d'altres indrets del Mediterrani, així com de la diàspora sefardita i de la tradició jiddish, amb arranjaments curosament elaborats i interpretades des d'una perspectiva contemporània. El quintet es va fundar el 2020 i en els primers anys de la seva existència s'han dedicat principalment a explorar l'art polifònic popular de les contrades esmentades, tot recollint idees i composicions antigues que han acabat per donar vida a aquest Kentoy que avui tenim entre les mans. Us convidem a xalar uns minuts amb quatre joies consecutives. Prelude 1, Molis Kimiti Tokima, una peça de la regió greco-albanesa de Epir, Karan Filze de Boise, de Macedònia del Nord, Fimine Fimine del Salento italià i Los Guisados de la Berenjena, de tradició sefardita.
1: En una sarranda Kikuta kegdeyata Σα το νέο μου αλόατιλε, αλόατιλε. Τι ξύδωσαν και εγώ τώρα.

Sí.

La setena que la guixa és millor i més genina. La prepara Filistí, la illa de la vecina. Ella la met en el forno, de cabeza a la cocina, y con aceite y con pimienta ella la llama una menina.

Kentoy, vet aquí el primer treball discogràfic del quintet polifònic femení berlinès per Perun Ensemble. Una obra màgica on trobem les veus de la israeliana palestina Lorena Atraxi, la grega Dimitra Candia, la italiana Angel, l'espanyola Sarai Ogara i l'alemanya Johanna Schlochte. El nom del grup fa referència al ritual pambalcànic centenari de la Perperuna. En èpoques de sequera, les dones el duien a terme als pobles rurals, cantant i ballant per invocar les forces de la natura i demanar pluja per als camps i les collites. Al llarg de les generacions, aquest ritual connectava el poder de la comunitat amb el diví i continua sent, avui en dia, un símbol del poder unificador i transformador del camp col·lectiu. Amb gran curiositat i sensibilitat artística, Perperun Ensemble aborda la tradició no com un patrimoni cultural estàtic, sinó com una forma d'expressió viva que continua ressonant en l'actualitat. A partir d'una àmplia recerca, del diàleg amb els transmissors de la tradició i d'una exploració col·lectiva del so, el llenguatge i la memòria cultural, el grup desenvolupa un so polifònic contemporani i distintiu. Ho constatarem de nou durant uns quants minuts, tot escoltant altres quatre delícies sense pausa de Kentoy, debut del quintet cosmopolita berlinès Perperun Ensemble, Rekanka, cançó bielorrussa, La sefardita ja salió de la mar, Patruno momeu baba, una peça d'Edessa, al nord-oest de Grècia, i la cançó de tradició jidis Oin Ben State Aboim.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Anem amb la nostra secció Multiusos. Avui amb tres propostes ben diverses i ben xules per compartir amb vosaltres. Amb la primera anirem a Bamako, capital de Mali, per fer un tast del disc Ina Denu, una obra enregistrada per Ina Stars Orchestra. INA són les sigles de l'Institut Nacional d'Arts de Mali, un organisme fundat l'any 1933 que fa les funcions de conservatori musical. Alguns coneguts artistes malians de les darreres dècades hi van passar en el seu moment i també s'havien fet enregistraments d'actuacions en directe, però fins ara no s'havia fet res com el que tenim entre mans, o sigui, un àlbum d'estudi amb composicions pròpies, en aquest cas d'Abdrahaman Keita, qui a més ha exercit com a director de la INA Stars Orchestra, formada, lògicament, per alumnes de l'institut. Al marge de les singularitats d'un treball que intenta abastar diferents tendències dels sons tradicionals de Mali i els que se'n inspiren, no seria descabellat pensar que algú d'entre l'alumnat que ha interpretat les cançons del disc Ina Denu sigui una futura estrella de les músiques del país del Sahel. Us deixem amb tres peces fenomenals de l'obra de l'INA Stars Orchestra de la ciutat de Bamako, Ben Baliso, Ina Denu i Famau.

Canviem radicalment de registre, tot traslladant-nos a un espai musical on els sons contemporanis en moda New Age són una de les principals característiques. Des que aquest programa va fer les seves primeres passes, aviat farà 23 anys, hem pogut visitar moltes illes d'arreu del planeta, però n'hi ha una, no massa llunyana, que encara no havíem trepitjat. Tribo és el títol de l'àlbum de debut del duet Humana, un projecte nascut a l'illa atlàntica de Madeira l'any 2023, que ens ha arribat a les mans recentment. Les composicions que inclou aquest singular treball veuen de la font dels sons tradicionals de l'illa i incorpora influències nòrdiques i de pop-rock de suaus textures. La fusió de tot plegat és la que dona a Tribo aquest caire d'aires New Age que abans esmentàvem. Nuno Felipe i la cantant Cristina Vieira són els pares de la criatura, Humana, un projecte que ells encabeixen encertadament en el terreny del neofolk, una etiqueta prou ambigua on hi cabrien bona part de les propostes musicals que us oferim des d'aquest modest programa radiofònic. Us deixem amb un parell de composicions de Tribo, debut discogràfic de Humana, exemples de la destresa del duet de Madeira, O Canto da Herba i Ceifeira.

Amb la tercera i última proposta discogràfica de la nostra secció eclèctica d'avui, ens traslladarem de nou al continent africà, concretament a Ghana, un dels baluards del gènere High Life, estil de fusió gestat fa foc lent des de principis del segle XX amb la combinació dels sons tradicionals autòctons amb tot allò que anava arribant al país des dels països occidentals. Jazz, música de les bandes militars i, en el darrer mig segle, rock i altres estils contemporanis. Tenim entre mans el disc I Take You High Life, segon del músic anès nascut als Països Baixos, Kai Slice, un artista que dona una nova volta de rosca al gènere amb l'inclusió de traces de dub i especialment hip-hop en les seves composicions. El High Life, per cert, va ser inclòs fa 2 anys per la UNESCO en el catàleg del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, fet que fa palesa la importància que aquesta música, nascuda de la fusió i que encara continua ben viva en la mateixa línia de flexibilitat, té a l'Àfrica i a la resta del planeta. Per a la factura de I Take You High Life, el ghanès Kai Slice ha comptat amb importants figures del gènere i d'altres estils procedents tant del país africà com del continent europeu. El resultat, peces ben xules, com les 3 que compartirem tot seguit amb vosaltres. I Take You High Life, Kwame Nkrumah i Sauce and Stew.

Encarem la recta final d'aquesta edició de Messenger número 936 amb la nostra secció més flamenca, en la que avui ens retrobem, només 9 mesos després de tastar el primer capítol, amb el segon volum del disc de flamenc contemporani del projecte belga Sonetos de l'amor oscuro, amb el títol de volum 2, Secretos de melancolia. Un cop més, la cantant belgo-brasilera Helena Casella i el guitarrista de Flandes Myrdin de Cauter s'endinsen en l'univers dels texts de Federico García Lorca, qui és la inspiració principal del projecte. Per a nosaltres no és nova la destresa del guitarrista flamenc, que ho és a dues bandes, una per l'estil que remena i una altra per la seva procedència geogràfica. Amb el seu talent i el de la vocalista brasilera, Sonetos de l'amor oscuro esdevé un projecte ben contemporani i amb la qualitat afegida d'una visió de més enllà de les fronteres ibèriques. Amb les col·laboracions en aquests Secretos de melancolia del violoncel·lista Sten Kuppens i el flautista Stefan Brakeval, Sonetos de l'amor oscuro transformen els versos de Lorca en música de cambra que fusiona la tradició del flamenc i la llibertat del jazz amb un refinament clàssic. Us diem adeu per avui amb l'audició de tres perles del nou disc del projecte Sonetos de l'amor oscuro, Por encontrar un beso tuyo, Invocation, al laurel i Madrigal de verano. Som sempre a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana...

sense surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Oh, quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: I think I might.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.